0: vols que et digui més maneres de suar? Ràdio Capital.
1: La ràdio de l'estiu.
0: Des del cor de la Costa Brava.
2: No fighting.
3: We got the refugees.
2: No fighting. No fighting. Shit.

0: 25 anys.
1: Família de Ràdio Capital de l'Empordà, des de Ràdio Palamós us volem enviar una abraçada ben forta i un moltíssimes felicitats pels vostres 25 anys, perquè 25 anys no es fan cada dia. I vosaltres, la veritat és que ho heu fet sonant de meravella. Moltíssimes gràcies per omplir les zones de bona música, rialles i bon rotllo. Esperem que ens continueu fent gaudir molts anys més de la vostra companyia, perquè, sens dubte, un món sense ràdio seria un món molt més avorrit.
2: Ràdio Capital.
0: 25

0: l'actualitat de l'Empordà i la millor música del món. La ràdio de l'Empordà, Capital.
1: Són les 3. Ràdio Capital, 25 anys.

0: 25 anys.
1: Benvolguts, amics de Ràdio Capital de l'Empordà. Soc l'Albert Malla i estic molt content de compartir amb vosaltres la celebració d'aquests 25 anys de bona ràdio, de ràdio de proximitat, de bona música, de bona comunicació i que sigui per molts més anys.
2: Ràdio Capital.
1: 25

0: què?
1: Practicant l'esquí sense pals a l'estiu?
2: Ràdio Capital.
3: La ràdio de l'estiu.
2: Des del cor de la Costa Brava.

0: 25 anys.
1: Moltes felicitats des de Castell d'Aro, Platja d'Aro i S'Agaró. Soc Maurici Jiménez, alcalde i amic de Ràdio Capital. Us desitjo un feliç aniversari per molts anys d'actualitat, millor música i bona ràdio.
2: Ràdio Capital.
0: 25 anys.

0: tota l'actualitat de l'Empordà i la millor música del món. La ràdio de l'Empordà, capital.
1: Són les 5.
0: Et presentem la cançó capital de la setmana.
2: La que cuidem més.
0: La que més ens agrada.

0: 25 anys.
1: Benvolguts amics de Ràdio Capital, us faig arribar de part de tot l'equip de Ràdio Platja d'Aro les felicitacions per aquest vostre 25è aniversari i us encoratjo i animo a seguir fent aquesta magnífica tasca en favor de la comunicació local que feu al Baix Empordà. Una forta abraçada i endavant amb aquesta ràdio de proximitat que tant ens estimem.
2: Ràdio Capital
0: 25

0: 25 anys.
1: Bé, moltes felicitats pel vostre 25 aniversari de Ràdio Capital. Soc Francesc Borrell, president del Club Hockey Palafrugell. Sé lo difícil que és una ràdio petita de comarca, doncs poder fer el servei que fa, que és molt, molt gran, sobretot per donar notícies d'actualitat i properes. Nosaltres l'únic que us podem dir és molt agraït per la difusió que feu del nostre esport i que sempre esteu al nostre costat. Feu una tasca brutal i heu de seguir així.
2: Ràdio Capital.
0: 25

0: l'actualitat de l'Empordà i la millor música del món. La ràdio de l'Empordà, Capital.
1: Són les 6.
0: A Ràdio Capital
2: et presentem el número 1 de la setmana. Capital.
0: La cançó que lidera la primera llista.

0: Aquest ha estat el número 1 de la llista de Ràdio Capital. Dissabte a les 6 de la tarda.
1: I amb en Marc Clavés.
0: No et perdis una nova edició de la primera llista.

0: Què? Practicant l'esquí sense pals a l'estiu?
1: Ràdio Capital.
2: La ràdio de l'estiu.
1: Des del cor de la Costa Brava.

0: 25 anys.
1: Benvolguts amics de Ràdio Capital, us faig arribar de part de tot l'equip de Ràdio Platja d'Aro les felicitacions per aquest vostre 25è aniversari i us encoratjo i animo a seguir fent aquesta magnífica tasca en favor de la comunicació local que feu al Baix Empordà. Una forta abraçada i endavant amb aquesta ràdio de proximitat que tant ens estimem.
0: Ràdio Capital, 25 anys.

0: 25 anys.
1: Hola, amics i amigues de Ràdio Capital. Així Artur de la Fúmiga, des del País Valencià, per a felicitar-vos i per donar-vos l'enhorabona per estar 25 anys ahí posant la millor música i un gust per a nosaltres ser-ne part de tota esta família. Així que, feliç aniversari i per molts anys més. Una abraçada. Adéu, adéu.
2: Ràdio Capital.
0: 25 anys.

0: Si ya te has comprado el apartamentito en Palamó, escucha Radio Capital.
1: Radio Capital.
2: La ràdio de l'estiu.
1: Des del cor de la Costa Brava.

0: 25 anys.
1: Tots aquells i aquelles que feu possible Ràdio Capital Empordà, felicitats per aquests 25 anys d'història, 25 anys de bona ràdio. Gràcies per fer-nos pròximes les històries humanes i deixar-nos escoltar aquella bona música. Gràcies perquè els que vivim a l'Empordà us estem molt agraïts, i també els que estem més enllà i la vida ens porta lluny de la nostra terra, doncs ens feu partícips d'aquesta bona ràdio. Així que per un quart de segle més us auguro molts encerts.
2: Ràdio Capital.
0: 25 anys.

Sala, Crema, Parasol, Ràdio, Ràdio Capital, la ràdio de l'estiu. Tovallola, Crema, Parasol, Ràdio, Ràdio Capital, la ràdio de l'estiu.

Bon dia, és dimarts 30 de juny del 2026. A Begur ha sortit el sol quan hi faltava un minut per un quart de set i estan ara una temperatura de 25 graus. Us parla Joan Coll i això és el Supermatí, el programa matinal d'actualitat del Baix Empordà, de Ràdio Capital i Ràdio Palafrugell, i que també s'emet, com sempre, per Ràdio Bisbal i Ràdio Begur. En el Supermatí d'avui, entre altres qüestions, us explicarem que la policia local de Palafrugell ha acordat deixar de fer hores extres, serveis especials i operatius extraordinaris per reclamar millores laborals i salarials. I també que els Mossos d'Esquadra busquen dos homes que presumptament van fer tocaments a dues menors que s'allotjaven a una casa de colònies de Palamós. I també que el Festival Cap Roig es prepara per encetar l'edició d'enguany amb 31.000 entrades venudes. A l'entrevista d'avui parlem amb Meritxell Pastor, la nova directora artística de la Cantada de Veneres de Calella de Palafrugell, quan hi falten pocs dies per la seva 59a edició que es celebrarà aquest dissabte. I com cada dimarts, acabarem el Supermatí parlant de llibres amb la Maria Teresa Calabús de la llibreria El Cucut de Torroella de Montgrí. Això però serà d'aquí una estona. Abans fem un cop d'ull als principals titulars d'aquest matí de dimarts 30 de juny del 2026, aquí al Baix Empordà.

0: i comencem el repàs informatiu saludant a la Maria Alzina. Bon dia.
1: Hola, Joan, bon dia.
0: La policia local de Palafrugell ha acordat deixar de fer hores extres, serveis especials i operatius extraordinaris per reclamar millores laborals i també salarials.
1: La decisió es va prendre per unanimitat en una assemblea general convocada per la Junta de Personal. El sindicat central, sindical independent i de funcionaris, majoritari al cos, denuncia que els agents treballen amb un conveni que va perdre la vigència l'any 2009.
0: Carles Saló, bon dia.
2: Hola, Joan, bon dia.
0: L'Inèdit Empordà farà un nou pas endavant aquest estiu amb la seva edició més ambiciosa.
2: La mostra de cinema documental musical impulsada pel Festival de Torroella de Montgrí creix de 18 a 12 documentals i amplia les activitats complementàries per convertir cada projecció en una experiència compartida entre cinema, música i reflexió.
0: Els Mossos d'Esquadra busquen dos homes que presumptament van fer tocaments a dues menors que s'allotjaven a una casa de colònies de Palamós.
2: Segons ha avançat el diari El País i ha pogut confirmar a l'ACN, els fets es van produir el dissabte 27 de juny pels vols a les 6 de la matinada. Els dos sospitosos van entrar en una de les habitacions en la qual dormien un grup de menors d'edat i van fer tocaments a dues noies per sobre la roba.
0: I Ràdio Capital s'ha incorporat a Escat Media, una nova redacció transfronterera que neix amb l'objectiu d'explicar la realitat compartida entre la Catalunya Nord i la demarcació de Girona. Maria Alzina, què ens pots explicar?
1: El projecte l'impulsa en l'Associació de Mitjans d'Informació i Comunicació i Ràdio Arrels i es va presentar aquest dilluns a la Casa de la Generalitat de Catalunya a Perpinyà. La iniciativa crearà una xarxa estable de mitjans de proximitat que treballaran de manera coordinada per generar continguts informatius en català sobre els territoris situats a banda i banda de la frontera.

0: el Cap Roig Festival es prepara per encetar l'edició d'enguany del 2026 amb 31.000 entrades venudes, Maria.
1: En una entrevista concedida a Ràdio Capital, el director del festival, Juli Guiu, ha explicat que les dades de venda permeten afrontar l'inici del certamen amb optimisme. De moment, els concerts de Bryan Adam i Rick Astley ja han penjat el cartell de complet, mentre que altres actuacions es troben molt a prop d'exaurir les entrades disponibles.
0: I seguint en plana cultural, perquè la Fira del Circ al Carrer de la Bisbal d'Empordà tornarà els dies 17, 18 i 19 de juliol amb una programació formada per una cinquantena d'espectacles a càrrec de 46 companyies.
1: El certamen arriba a la seva 31a edició, consolidada com una de les principals cites dedicades a les arts del carrer a Catalunya. En una entrevista al Supermatí, la membre de l'organització, Eva Gasull, ha destacat que la gran novetat d'enguany és el pes de les estrenes dins la programació.
0: Marta Castany, bon dia.
2: Hola, molt bon dia.

0: I és que, Marta, ens has d'explicar que desarticulen una xarxa d'explotació sexual que operava, entre altres, a 5 municipis del Baix Empordà.
1: La xarxa tenia activitat en diversos punts de Catalunya, també al Baix Empordà. El dispositiu policial va incloure actuacions a Palafrugell, Palamós, Begú, Pals i Sant Feliu de Guíxols.
0: I el CIBE reforça l'atenció sanitària davant l'arribada de prop de 120.000 persones a l'estiu a la comarca.
1: 5 centres d'atenció primària oferiran servei les 24 hores i els consultoris de l'Estartit i Sant Antoni de Calonja ampliaran l'atenció.
0: Són gairebé les 8:06.

Aquests han estat els titulars principals d'aquest matí de dimarts aquí al Baix Empordà, titulars que us ampliarem d'aquí una estoneta al bloc informatiu del Supermatí, del programa que fem en directe des de Ràdio Capital i Ràdio Palafrugell, i que també s'emet, com sempre, per Ràdio Bisbal i Ràdio Bogú. Ara, però, fem un cop d'ull també als titulars que passen més enllà de casa nostra i posem la lupa a Veneçuela, que eleva a 1.719 els morts pels terratrèmols i busca supervivents a contrarrellotge 5 dies després dels sismes. Aquest dilluns, a La Guaira, la zona més afectada pels sismes, també ha patit una rèplica de magnitud 4,6. I a l'estat espanyol avui conclou el procés de regularització de migrants amb més d'un milió de sol·licituds. Diverses entitats socials i partits d'esquerres al Congrés demanaven allargar el termini del tràmit per combatre traves administratives. I pel que fa al cas Andic, avui comença el jutjat la declaració dels testimonis amb la família i la terapeuta. Els primers testimonis que declararan al jutjat de Martorell són la parella del fundador de Mango i les germanes de Jonathan Andic. I seguim en plana judicial perquè comença el judici a Vergés i a Argimon pel retard en la vacunació de policies nacionals i guàrdies civils en la pandèmia de Covid-19. L'exconsellera i excàrrecs de salut s'enfronten a penes de fins a 12 anys d'inhabilitació i 3 més de presó. I la rebaixa de la gasolina es manté fins al setembre, però s'anirà reduint. El govern espanyol també aprova l'eliminació progressiva de l'impost de producció d'energia elèctrica per abaratir la factura de la llum. I un altre punt judicial, perquè el jutge Pedraz investiga la presidenta de la Societat Espanyola de Participacions Industrials per presumptes irregularitats en el cas Leire. A Belén Gualda i a 24 persones més la relaciona amb rescats irregulars d'empreses durant la pandèmia i per això té previst citar-les a declarar com a investigades. I tornem a obrir plana internacional perquè hi ha 6 morts en un tiroteig en un centre d'acollida de dones i infants a la ciutat alemanya d'Estade. La policia ha detingut 3 persones i atribueix l'atac a una disputa familiar per la custòdia d'una nena. Són les 8 i 8 d'aquest matí de dimarts 30 de juny del 2026, últim dia d'aquest mes de juny. Nosaltres fem ara un cop d'ull a la previsió del temps.

0: La jornada estarà marcada per un ambient plenament estiuenc amb domini del sol a bona part de la comarca d'aquí del Baix Empordà. Les imatges del satèl·lit Meteosat d'aquesta matinada mostraven una situació força estable sobre el nord-est de la península, sense sistemes frontals actius afectant de la nostra costa. El Servei Meteorològic de Catalunya manté una situació general d'estabilitat, tot i que a la tarda es podrien desenvolupar nuvolades d'evolució al Pirineu i Prepirineu. Al litoral i prelitoral del Baix Empordà, el cel es mantindrà majoritàriament serè o amb alguns núvols alts poc importants. Entre el migdia i la tarda poden aparèixer intervals de núvols decoratius, però sense risc de precipitació. La probabilitat de pluja, de fet, a la comarca és molt baixa. Les temperatures continuaran elevades. Les mínimes han quedat entre els 20 i els 23 graus a la façana litoral, amb nit tropical a bona part de la costa. Les màximes es moran entre els 30 i els 33 graus a l'interior de la comarca, mentre que a la línia de mar quedaran més contingudes entre els 28 i els 31 graus, gràcies a l'entrada de la marinada. I pel que fa al vent, dominarà la marinada de component sud i sud-est a partir del migdia. Al matí bufarà fluix, però durant la tarda es reforçarà fins als 20 o 30 km per hora, especialment a les zones obertes de la costa entre Begur, Palamós i Sant Feliu de Guíxols. La mar estarà arrissada al matí i amb marejol a la tarda. I nosaltres ara farem una petita pausa aquí al supermatí de Ràdio Capital i Ràdio Palafrugell, en emissió conjunta també per Ràdio Bisbal i Ràdio Begur, de seguida. I tornarem amb l'entrevista que farem avui a Meritxell Pastor, la nova directora artística de la Cantada de Veneres de Calella de Palafrugell, enguany que celebra la 59a edició aquest mateix dissabte, una edició que també podrem seguir en directe des d'aquí, des de Ràdio Capital, amb una programació especial en directe des de la platja de Portbó, al costat de l'escenari de la Cantada de Veneres de Palafrugell, de Calella de Palafrugell. I també, després també ampliarem els titulars que us hem explicat fa una estoneta en el bloc informatiu d'aquest supermatí, abans de tancar-ho tot, com sempre els dimarts, parlant de llibres amb Maria Teresa Calabús, de la llibreria El Cucut de Torroella de Montgrí, que ens porta cada dimarts les novetats de la literatura més destacada. Això serà, però, d'aquí a una estoneta. Fins ara.
1: Supermatí. Fa més de 20 anys que BSF Bugaderia i Renting cuidem cada detall per oferir un servei àgil i de qualitat pels hotels i restaurants de la Costa Brava. Descobreix els establiments que ens coneixen de ben a prop a radiocapital.cat i a les nostres xarxes socials @capitalempordà. BSF Bugaderia i Renting. Som una empresa propera i 100% Costa Brava. Si vols aprendre un ofici, vine a formar part del nostre equip. Ens trobaràs al polígon industrial de Palafrugell.
2: El teu jardí és un reflex de casa teva. Li dones l'atenció que es mereix? A Can Montes Centre de Jardineria Palafrugell som especialistes en crear i mantenir jardins únics i sostenibles. Treballem tant per particulars, empreses i administracions públiques com per professionals del sector. Des de dissenys personalitzats fins a tecnologies innovadores com Fluer, et garantim un jardí verd i eficient tot l'any. Visita'ns a Palafrugell o segueix-nos a xarxes socials per descobrir com transformar el teu espai verd. Informa't al web www.canmontesjardiners.cat i a les nostres xarxes Can Montes Centre de Jardineria. Natura, tecnologia i passió pel verd.
3: Tens un negoci d'allotjament o restauració a la Costa Brava? Ara és el moment de sumar-te a la força del sector. La Unió d'Empresaris d'Hostaleria i Turisme t'ofereix un 50% de descompte en la quota de soci. Forma part de més de 220 empreses que comparteixen experiències, generen oportunitats i reben promoció, assessorament, formació i suport per fer créixer el seu negoci. Informa-te'n a grupcostabravacentre.com. Unió d'Empresaris d'Hostaleria i Turisme Costa Brava Centre. Units pel turisme del nostre territori.
4: Atenció, Empordà! Arriba una nova manera d'activar-te. Arriba Gazé. El refresc energètic amb cafè real creat per Rius Nadal Cafès a la Bisbal d'Empordà. Natural, refrescant, diferent. Sense pics ni baixades, sense excessos, amb l'energia que necessites per estudiar, entrenar, conduir o simplement seguir el teu ritme. Gazé és energia amb responsabilitat. El primer glob sorprèn, el segon enganxa. Descobreix Gazé a BP Volpellac, BP Cursà, a gazedrink.com i els divendres al matí a Rius Nadal Cafès a la Bisbal. Gazé, deixa't sorprendre per l'energia natural.
5: Si vols fer la compra bé, has d'anar a Carrefour.
6: Vine a Carrefour i compra bé amb els nostres preus imbatibles. Avui dimarts 30 de juny tens la costella de porc Carrefour al mercat a un preu imbatible de 4,99 € al quilo. Sempre les millors promos. Carrefour.
7: Tota l'actualitat de l'Empordà és a radiocapital.cat. Les notícies més pròximes, l'opinió dels experts, els sons i les imatges per saber tot el que t'envolta. Són a radiocapital.cat. Ràdio Capital és molt més a internet. Sempre que vulguis, radiocapital.cat.
8: La ràdio de l'Empordà.

0: Aquest dissabte, a la platja de Portbou de Calella de Palafrugell, viu la nit més esperada de l'any amb la cantada de veneres més mítica de tot Catalunya. És la 59a edició ja d'aquesta cantada i és per això que avui volem parlar amb la nova directora artística de la cantada de veneres de Calella de Palafrugell, que s'estrena aquest any en aquest càrrec, i és la Meritxell Pastor, a qui saludem avui en directe aquí al Supermatí. Meritxell, què tal? Bon dia.
1: Bon dia, gràcies per comptar amb mi.
0: A veure, no sé com estan anant els preparatius, queden pocs dies ja per la cantada, com estan anant tot?
1: La veritat és que molt bé, amb aquests nervis previs, que sempre són costosos de pair, i res, tot preparat per aquest gran dia, la veritat, amb molta il·lusió, amb molta empenta, amb moltes ganes de gaudir-lo des de dins, no, podríem dir, perquè sempre l'havia viscut des de fora, i la veritat que sí, esperant aquest dia.
0: Clar, comentaves que hi havia nervis, entenc que els nervis des de fora són molt diferents que els nervis des de dins.
1: Sí, perquè no se controla, saps? És com dir, ho vull tenir tot lligat, saps? Però a cap i a la fi no ho acabes de controlar tu. Però bueno, sé que anirà tot superbé, vull dir, els grups estan molt contents de poder-hi ser. Lògicament, com tu dius, Calella és l'escenari, no?, de la manera a nivell de territori, a nivell de Catalunya, i per tant, doncs, molt feliç de poder estar al seu costat i viure-ho des de darrere de l'escenari, podríem dir.
0: No sé què té d'especial la cantada de veneres de Calella de Palafrugell, perquè a Catalunya es fan moltes cantades de veneres, és terra de veneres, però no n'hi ha cap com la de Calella.
1: Bueno, suposo que és l'entorn, no?, la història, aquest caliu, no?, que podem dir que es fa al voltant del mar. Lògicament hi ha cantades molt i molt especials, però quan puja a Calella i posa, també doncs és la venera poder, és la cantada de venera que té més difusió mediàtica, no? Lògicament, no és només cantar per un públic en directe, sinó que també és arribar a través de les pantalles de la gent que t'està escoltant des de casa. Per tant, bueno, jo penso que totes les cantades tenen quelcom d'especial, però si més no, Calella imposa.
0: Com comentàvem, és la teva primera cantada com a directora artística de la mateixa. No sé les sensacions, quines són, jo m'han dit que hi ha nervis, però no sé, és com que estàs aterrant, que estàs aprenent encara com funciona tot darrere de tota aquesta gran organització com és la cantada de veneres, com estan en aquest primer any?
1: La veritat és que no m'ho pensava, no?, perquè sempre havia viscut com a músic, doncs vius les coses a dalt de l'escenari, no?, els nervis previs dels assajos, no?, i la direcció artística doncs és un repte professional. La veritat és que m'està donant peu a conèixer, a viure tota la preparació, però des d'una banda més tècnica, no?, també, i estic aprenent molt de la gent que m'estic envoltant, ja des de presentadors, guionatge, tota la gent que hi ha al darrere de promoció econòmica, i la veritat és que és un aprenentatge. La veritat és que aquest primer any doncs vas de novat en el sentit que et van sortint coses, però bueno, em sento molt acompanyada, molt recolzada, i la veritat és que tot anirà bé, jo penso.
0: I tant que sí. Per qui no ho conegui, què fa una directora artística, en aquest cas, d'una cantada de veneres?
1: Doncs a veure, bàsicament doncs és la tria dels grups, una mica marcar les directrius en quant al repertori, no?, que no hi hagin lògicament repeticions, hi ha unes directrius de, bueno, que hi hagin cançons en català, en castellà, que la gran majoria del repertori doncs tingui ritme de venera, lògicament és una cantada de veneres, i sempre deixes alguna cançó, no?, amb una llicència que pugui ser d'algun gènere cosi de la venera, i després una mica doncs, bueno, que tot tingui un fil, que tot estigui ben connectat, ben enllaçat, que els canvis entre grups puguin ser el més ràpid possible, perquè lògicament doncs és el que hem comentat, més enllà de que és una cantada en directe, doncs també hi ha tot el muntatge de la televisió, no?, que els tempos són molt importants. I la veritat és que, bueno, darrere de la cantada hi ha tot això, no? Hi ha tota una preparació i un engranatge molt, molt coordinat, que la veritat és que no l'havia viscut, no?, des d'aquest punt de vista, i també és un aprenentatge per mi, la veritat.
0: Si parlem del repertori, hem de parlar, evidentment, del meu avi. Es cantarà el meu avi aquest any a la cantada de veneres?
1: Sí, es cantarà el meu avi, era una de les coses que tenia clara des d'un principi. Penso que hi ha cançons que ja traspassen, no?, les figures mateixes i passen a ser cants del poble, i la vella Lola i el meu avi penso que són himnes que el poble vol cantar, i per tant doncs no m'havia plantejat en cap moment deixar-la de fer. I per tant des del primer moment vaig tenir molt clar que el meu avi seria el que concluiria aquesta cantada.
0: Aquesta feina d'escollir també els grups que venen a cantar, com és? És a dir, també entenc que hi ha qualsevol grup de veneres de Catalunya vol venir a cantar a Calella de Palafrugell. No sé com es fa la tria, no sé si ja es treballa mesos anteriors, evidentment, però com es fa? Com es fa aquesta tria? Com funciona tot?
1: Doncs la veritat és que és una tria de mesos. Jo vaig, bueno, a nivell de premsa va sortir el mes de març, però jo ja portava uns mesos abans començant a treballar, i lògicament com a directora artística i com a músic el que busques és que la tria sigui el més encertada possible, i sobretot la qualitat musical, que realment arribin al públic, i lògicament tindrem la representació de quatre grups, com podríem tenir-ne molts més, no? Al cap i a la fi s'ha de triar, val? Però bueno, el que busco precisament és això, grups que puguin arribar, lògicament grups que tenen presència aquí a Palafrugell, perquè tres dels grups són de Palafrugell, vale? I un en aquest cas és convidat, i per tant una mica el que busquen és això, la qualitat artística, la sensibilitat, realment cantar a l'escenari de Calella no és qualsevol escenari, no tothom potser pot tenir, podríem dir, les tables, no?, per estar sobre de l'escenari de Calella, i el que busquen és que pugui tirar endavant, no?, amb aquesta cantada, però tan digna com tants altres grups que altres anys vindran, segur que sí, eh? I altres cantades que també no tenen la difusió que té Calella, però que també hi ha un nivell d'una qualitat excepcional, podríem dir.
0: Sí, tornant al repertori, evidentment ja has confirmat que es cantarà El meu avi, però no sé quin repertori es podem trobar, no sé si ho voleu mantenir una mica en secret, o entenc que les clàssiques sí que es cantaran. Hi haurà alguna sorpresa en aquest repertori?
1: Bueno, bàsicament és el que he comentat, els grups hi ha cançons en català i castellà, hi ha cançons de tota la vida, no? Aquelles que sempre agrada al públic, i sempre hi ha l'empremta, no? Jo penso que la personalitat de cada grup, el segell de cada grup, que fa que una manera pugui sonar d'una manera o d'una altra, no? I per tant intentant reservar la tradició, però sempre amb aquest aire, no?, de novetat, de música més contemporània, amb sonoritats, amb instruments, no?, amb grups que porten una instrumentació més elaborada, podríem dir, altres que són més clàssics en el format de vanera, vale? Però bàsicament això, trobem autors molt diferents, lògicament tenim Carles Casanovas, tenim Bessons, tenim havaneres que han creat els propis grups, no?, podríem dir, tenim havaneres populars, lògicament, d'Antoni Mas, de Frederic Cirés, vull dir, bàsicament no vull destapar tot l'engranatge, però sí, trobarem les cançons de sempre i algunes que també s'han afegit contemporàniament al repertori de l'havanera.
0: Parlaves ara de novetats. Podríem dir que una de les principals novetats d'aquesta cantada d'havaneres d'enguany és la cantadeta d'havaneres de divendres. Què ens pots explicar?
1: La veritat és que és un projecte que fa molta il·lusió. Mira, dissabte fèiem l'assaig general amb els nens i veia aquesta il·lusió, aquests ullets, no?, que tenen els nens quan tenen il·lusió per fer alguna cosa, i m'emocionava, no?, i imaginar-me'ls allà a Calella, no?, al Canadell, podríem dir, el passeig al Canadell, amb aquell entorn, la família que acompanya, no?, el passeig, la gent que pararà i de cop i volta veurà uns nens cantant. Jo els deia, dic, és que és un acte únic, que no s'ha esdevingut mai, no? I per tant, molt il·lusionat. És un projecte que, de fet, s'ha fet a les escoles, liderat per la mestra de música Bet Mesa, i de fet és un projecte que participen centenars, any rere any, aquest és el cinquè any, que treballen al voltant de l'havanera, tot un repertori, tota una cantata, tota una història, i aquest any he tingut l'oportunitat, com altres anys, d'anar-lo a veure a l'auditori. Va ser espectacular, acompanyar-se a les anxovetes, i la veritat és que em feia molta il·lusió portar una mínima representació, perquè lògicament no podem portar centenars d'alumnes, no?, al passeig del Canadell, però tenim una representació d'uns 30 alumnes que ens interpretaran havaneres, no? Per tant, jo penso que també és el relleu generacional, no?, de que l'havanera té futur, l'havanera també la canten els nens, també la gaudeixen, també s'emocionen, i la veritat és que fa molta il·lusió. Llavors ho fem el divendres a les 8 de la tarda al passeig del Canadell, és la primera edició, tant de bo puguis venir, hi ha un acte, no?, que pugui quedar dintre del programa d'aquest cap de setmana, la veritat que sí.
0: No sé si veus una tendència en els últims anys amb el canvi de percepció de l'havanera, perquè possiblement fa anys enrere es veia l'havanera com una cosa d'avis i ja està, però en els últims anys també hi ha projectes com el de la cantadeta d'havaneres o altres projectes d'havaneres a les escoles i centres educatius d'arreu de la comarca, també comarques gironines i del país. Hi ha una tendència de recuperar l'havanera dins del públic més jove?
1: Home, jo vull pensar que sí, perquè es necessita, no? No oblidem que la gran majoria de grups, lògicament, són grups que porten molts anys, molt de rodatge, però cal aquest relleu, no? I és un camp popular que al cap i a la fi agrada a la gent, no? I ara el que hem de fer és doncs això, captar, no?, a través d'explicar a nivell pedagògic, a nivell cultural, de fer difusió, doncs que realment doncs les veus joves, no?, el públic jove es pugui enganxar en un gènere que fa molts i molts anys existeix. La veritat és que aquí coneixem aquest tipus, no?, de format, però bueno, la vanera és molt més enllà d'aquest format, vull dir, tenim havaneres corals, tenim l'havanera, també es ballava, no? Vull dir que són coses que s'han anat poder perdent aquí, no?, i que d'alguna manera m'agradaria anar incloent tot el que em puguin i em deixin, lògicament, doncs anar engrandint aquest cap de setmana fent visible, doncs, altres activitats relacionades amb l'havanera, amb un altre format, perquè no? Havanera de concert, havanera coral, com he dit, veure els nens que canten, una vanera poder més contemporània, vull dir, una mica on englobi un paraigües la paraula vanera, però des de moltes visions i molts àmbits diferents.
0: Estem parlant de la 59a edició de la Cantada de Vaneres. No sé si és una mica aviat per pensar en la 60a.
1: Ja la tinc al cap, encara que no s'ho cregui, ja la tinc al cap. Lògicament és, bueno, és un número rodó i també penso que doncs, el colofó final serà que també serà, sembla ser, l'any Bastons, una persona molt estimada dintre del món de l'havanera i més en el territori on ens trobem. I per tant, sí, ja tinc idees, ja hem començat a engranar tot, tant de bo puguem portar més activitats doncs, de cara al coordinament, perquè bueno, és una cosa que s'ha d'anar coent, que s'ha d'anar preparant, no?, amb molta cara i ulls, perquè al darrere hi ha tot un engranatge, com he dit, no?, molt important, però sí, la veritat és que ja tinc coses pensades de cara al coordinament. Bé, bueno, la cantada vinent.
0: O sigui, no ens pots avançar res, però hi haurà alguna edició especial sí que es podria fer per aquesta 60a edició?
1: Sí, segurament hi haurà algun homenatge al senyor Bastons, bueno, Josep Bastons, i després, doncs, bueno, tant de bo puguem engrandir, com he dit, el cap de setmana amb més activitats al voltant de l'havanera, amb la idea, doncs, hi ha diferents idees, però hi ha la idea de crear un concurs d'interpretació, portar alguna coral que pugui fer un repertori havanerístic i, per tant, en un altre format. Tenim la idea de parlar també amb gegants de Palafrugell per veure si pot sortir algun tipus de projecte al voltant d'algun gegant relacionat amb l'havanera i amb l'escena allà, inclús danses al voltant de l'havanera, ballar les havaneres, no? Vull dir, bueno, hi ha diferents propostes posades sobre la taula, però ara cal, doncs, encarar-les de cara al curs vinent.
0: I tant que sí. Doncs, Meritxell Pastor, directora artística de la Cantada de Vaneres de Calella de Palafrugell, moltes gràcies per acompanyar-nos avui aquí una estoneta al Supermatí, que vagi molt bé aquesta cantada de dissabte, també la cantadeta de divendres, que no ens n'oblidem, i ja parlarem de cares a l'any vinent per la 60a edició, a veure quines sorpreses i quines propostes ens porteu. Meritxell, moltíssimes gràcies i que vagi molt bé.
1: Gràcies a vosaltres. Merci.
0: Adéu-siau.
1: Adéu.
0: I nosaltres, quan són 2:15 ja de 9 del matí, ara sí, obrim el bloc informatiu.

0: I comencem explicant-vos que la policia local de Palafrugell ha acordat deixar de fer hores extres, serveis especials i operatius extraordinaris per reclamar millores laborals i també salarials. La decisió es va prendre per unanimitat en una assemblea general convocada per la Junta de Personal. El Sindicat Central Sindical Independent i de Funcionaris, majoritari al cos, denuncia que els agents treballen amb un conveni que va perdre la vigència l'any 2009. Maria Alzina.
1: Segons el comunicat, les condicions econòmiques no s'han actualitzat des d'aleshores i això ha comportat una pèrdua acumulada de més de 400 euros bruts mensuals per treballador. Entre les principals reivindicacions hi ha l'equiparació del complement de destinació amb la resta de funcionaris municipals del mateix grup professional. El sindicat considera que la situació actual genera una discriminació salarial respecte a altres empleats públics de l'Ajuntament. La representació dels treballadors també denuncia altres conflictes laborals relacionats amb la relació de llocs de treball i amb complements retributius que, segons afirmen, han estat modificats de manera unilateral. La protesta arriba coincidint amb l'inici de la temporada alta turística. Durant les properes setmanes, el municipi acollirà actes destacats com la cantada d'havaneres de Calella de Palafrugell, les festes d'estiu i altres esdeveniments que comporten un increment de serveis policials. Des del sindicat adverteixen que molts d'aquests dispositius extraordinaris recauen actualment en personal interí. Tot i això, remarquen que la situació laboral ha esdevingut insostenible i reclamen una negociació efectiva amb el consistori. Per la seva banda, l'Ajuntament de Palafrugell assegura que manté converses amb la representació dels treballadors i confia poder arribar a un acord que permeti resoldre el conflicte.
0: L'Inèdit Empordà farà un nou pas endavant aquest estiu amb la seva edició més ambiciosa. La mostra de cinema documental musical, impulsada pel Festival de Torroella de Montgrí, creix de 8 a 12 documentals i amplia les activitats complementàries per convertir cada projecció en una experiència compartida entre cinema, música i reflexió. Carla Saló.
2: La programació arrencarà l'1 de juliol i s'allargarà fins al dia 19 d'agost al Cinema Montgrí i en diversos espais del municipi. Les projeccions es complementaran amb concerts, accions sonores, col·loquis i també activitats vinculades als artistes i a les temàtiques de cara documental. Una de les principals novetats serà la creació del Premi Internacional Inèdit Empordà, dotat amb prop de 3.000 euros. El guardó vol reconèixer l'excel·lència en el camp del documental musical i reforçar la projecció de la mostra. El gran protagonista d'aquesta edició serà el cineasta neerlandès Frank Schaeffer, considerat una de les figures més destacades en el camp del documental musical europeu. El festival hi dedicarà una retrospectiva amb 5 projeccions que repassen més de 3 dècades de trajectòria. Entre els treballs seleccionals hi ha produccions dedicades a figures com Gustav Mahler, John Cage i Frank Schaeffer. Schaeffer visitarà Torroella de Montgrí el dia 12 d'agost, coincidint amb l'eclipsi solar, per presentar una de les seves produccions més recents. La jornada inclourà també una actuació del clarinet i compositor sirià Kinak Ahmed. La inauguració de la mostra anirà a càrrec del documental dedicat a la compositora nord-americana Meredith Monk. Abans de la projecció, la cantant Maria Arnal oferirà una acció sonora al Museu Palau Solterra. La programació també inclou documentals dedicats a figures destacades de la música contemporània, el jazz i la música clàssica. Entre els artistes vinculats a les activitats paral·leles hi haurà el músic cubà Paquito de Rivera, el pianista Itar Golan i el violinista Robert Lakatos.

0: Els Mossos d'Esquadra busquen dos homes que presumptament van fer tocaments a dues menors que s'allotjaven a una casa de colònies de Palamós. Carla Saló.
1: Segons ha avançat el diari El País i ha pogut confirmar l'ACN, els fets es van produir el dissabte 27 de juny pels volts de les 6 de la matinada. Els dos sospitosos van entrar en una de les habitacions en la qual dormien un grup de menors d'edat i van fer tocaments a dues noies per sobre la roba. Les víctimes van alertar de seguida els companys i personal de la casa que es troba a l'entrada de la platja de la Fosca. En aquell moment, els dos homes van sortir a seguida del lloc. Arran dels fets, els Mossos han obert una investigació per intentar trobar els responsables, tot i que encara no hi ha cap detingut.
0: I aquesta casa de Ràdio Capital s'ha incorporat a Scat Media, una nova redacció transfronterera que neix amb l'objectiu d'explicar la realitat compartida entre la Catalunya Nord i la demarcació de Girona. El projecte l'impulsa en l'Associació de Mitjans d'Informació i Comunicació i Ràdio Arrels i es va presentar aquest dilluns a la Casa de la Generalitat de Catalunya, a Perpinyà. Maria Alzina.
2: La iniciativa crearà una xarxa estable de mitjans de proximitat que treballaran de manera coordinada per generar continguts informatius en català sobre els territoris situats a banda i banda de la frontera. La voluntat és reforçar els vincles entre comunitats que comparteixen llengua, cultura i interessos comuns. En aquesta primera fase, Scat Media reuneix 18 mitjans de comunicació i dos creadors de contingut. Entre els participants hi ha Ràdio Capital, al costat de televisions locals, emissores, publicacions digitals i projectes comunicatius de les comarques gironines i de la Catalunya Nord. Durant la presentació, els impulsors del projecte van destacar el paper dels mitjans de proximitat a l'hora de donar visibilitat a iniciatives locals i construir un relat compartit del territori transfronterer. També es va remarcar la necessitat de facilitar l'intercanvi d'informació entre redaccions i millorar el coneixement mutu entre les dues bandes de la frontera. L'acte va incloure una taula rodona dedicada al paper de la comunicació de proximitat. Els participants van coincidir a assenyalar que els mitjans locals són una eina clau per apropar la realitat dels territoris i explicar històries sovint absents dels grans canals informatius. La presentació d'Scat Media ha coincidit amb el 20è aniversari de l'acord de cooperació transfronterera signat entre la Generalitat de Catalunya i el Departament dels Pirineus Orientals, considerat un dels precedents de la col·laboració institucional entre els dos territoris. El projecte compta amb finançament de la Unió Europea a través del programa de cooperació territorial entre Espanya, França i Andorra, destinat a reforçar la integració social i econòmica de les zones frontereres.
0: El Cap Roig Festival es prepara per encetar l'edició d'enguany amb 31.000 entrades venudes. En una entrevista concedida a Ràdio Capital, el director del festival, Juli Guiu, ha explicat que les dades de venda permeten afrontar l'inici del certamen amb optimisme. De moment, els concerts de Bryan Adams i Rick Astley ja han penjat el cartell de complet, mentre que altres actuacions es troben molt a prop d'exhaurir les entrades disponibles per aquest any.
2: L'edició d'enguany arrencarà aquest divendres amb alguns dels noms més destacats del cartell. Segons Guiu, la bona resposta del públic aporta tranquil·litat a l'organització, que també celebra que, de moment, les previsions meteorològiques siguin favorables. L'entorn de Cap Roig és un dels grans atractius del festival, però també implica una dependència important de les condicions meteorològiques, ja que els concerts es desenvolupen a l'aire lliure. Guiu ha remarcat que Cap Roig s'ha consolidat com un dels festivals boutic de referència del sud d'Europa. La clau, assegura, és oferir una programació variada capaç de treure públics molt diferents en un període relativament curt de temps. L'objectiu és combinar grans noms internacionals amb artistes estatals consolidats, propostes familiars i espectacles adreçats a públics diversos. Aquesta diversitat permet ampliar l'abast del festival i mantenir-ne l'atractiu any rere any.
3: Home, la veritat és que el Festival de Cap Roig és un espai únic al sud d'Europa, per tant ja està consolidat com un dels festivals boutique de referència al sud d'Europa. Què intentem fer i què intentem aconseguir? Que sigui molt eclèctic. Per què? Perquè està molt concentrat en 5 setmanes. Per tant, contra més obrim aquest ventall a diferents públics i a diferents gèneres, més èxit tindrem i més públic atraurem.
2: Cap Roig manté també la seva vessant solidària. Tot i que moltes persones associen aquesta iniciativa a l'edició del 26è aniversari, Guiu recorda que les activitats benèfiques formen part de l'ADN del festival des de fa una dècada. Inicialment es realitzava una única nit solidària, però l'any passat es va estendre el model a tota la programació. Davant la bona acollida obtinguda, l'organització ha decidit mantenir la fórmula. Enguany, els recursos recaptats es destinaran a 3 entitats del Baix Empordà amb l'objectiu de reforçar els projectes socials desenvolupats desenvolupats al territori. L'organització defensa que el festival ha de generar un retorn directe al seu entorn més immediat. Aquesta filosofia reflecteix en diferents àmbits, des de la selecció de productes gastronòmics de proximitat fins a la col·laboració amb iniciatives laborals del municipi. Quan falten 4 anys per arribar a la 30a edició, l'organització assegura que el futur del festival passa per mantenir la seva identitat. Més que transformar-ne el model, l'objectiu és continuar perfeccionant els detalls que han convertit Cap Roig en una cita de referència.
0: I la Fira del Circ al carrer de la Bisbal d'Empordà tornarà els dies 17, 18 i 19 del mes de juliol amb una programació formada per una 50ena d'espectacles a càrrec de 45 companyies. El certamen arriba a la seva 31ena edició, consolidat com una de les principals cites dedicades a les arts del carrer a Catalunya. En una entrevista aquí al Supermatí, la membre de l'organització Eva Gasull ha destacat que la gran novetat d'aquest any és el pes de les estrenes dins de la programació.
2: Segons Gasull, la fira acollirà aquest any 11 estrenes d'espectacles de companyies consolidades del panorama català i estatal, una aposta que reforça el paper de la Bisbal com a plataforma de difusió i exhibició del circ contemporani.
4: Com a gran novetat, hem programat 50 espectacles a càrrec de 46 companyies, però com a principal novetat, intentant mantenir l'essència com a plataforma de difusió d'arts de carrer, el que seria com a novetat és que després de 30 edicions, i anant a la 31, ens hem convertit en espai on les companyies ja consolidades del territori català espanyol doncs tenen ganes d'estrenar aquí.
2: L'organització defensa que un dels trets diferencials de la Fira del Circ és el seu caràcter popular i la implicació del conjunt del municipi. En aquest sentit, Gasull ha recordat que la col·laboració amb el teixit associatiu i comercial de la Bisbal es manté any rere any. La Fira del Circ és la Bisbal, ha resumit. Comerços, entitats i veïnat participen activament en una proposta que transforma places i carrers en escenaris durant tot un cap de setmana. Un dels debats que manté l'organització és com continuar fent créixer la fira sense perdre la seva essència. Més que transformar-ne el format, Gasull considera que el repte passa per trobar noves maneres d'arribar al públic i especialment als joves. Per això, enguany s'ha programat un espectacle i un taller de parkour amb la participació d'un campió estatal d'aquesta disciplina. L'objectiu és ampliar els públics potencials del circ i mostrar-ne les múltiples expressions. Gasull també ha volgut reivindicar el circ com una disciplina artística adreçada a totes les edats. Segons ha explicat, molts dels espectacles nocturns atrauen majoritàriament públic adult i incorporen reflexions i processos creatius que van més enllà de l'entreteniment infantil. La responsable de la fira ha alertat igualment de la precarietat que continua afectant moltes companyies de circ. Tot i la qualitat artística dels espectacles, considera que és difícil viure exclusivament d'aquesta activitat. A més, ha assenyalat que l'increment generalitzat dels costos obliga l'organització a fer equilibris per mantenir la mateixa qualitat amb uns pressupostos similars als d'anys anteriors. Malgrat aquestes dificultats, la Fira del Circ al carrer afronta la seva 31ena edició amb la voluntat de continuar sent un punt de trobada entre artistes, públic i territori.

0: desarticulen una xarxa d'explotació sexual que operava, entre altres, a 5 municipis del Baix Empordà. La xarxa tenia activitat en diversos punts de Catalunya, però el dispositiu policial va incloure actuacions també a Palafrugell, Palamós, Begur, Pals i Sant Feliu de Guíxols. Marta Castany.
1: Una investigació conjunta dels Mossos d'Esquadra i la Policia Nacional ha permès desarticular dues organitzacions criminals dedicades al tràfic d'éssers humans amb finalitat d'explotació sexual. L'operació ha acabat amb 23 persones detingudes i amb l'alliberament de 6 víctimes. Els investigadors també van identificar més de 50 dones que exercien la prostitució en els immobles vinculats a la trama. Segons la investigació, les víctimes eren captades als seus països d'origen amb falses promeses de feina. Un cop arribaven a l'Estat, l'organització els imposava deutes abusius i les sotmetia a explotació sexual en pisos gestionats per la xarxa. La policia va fer 16 entrades i escorcolls en diversos municipis. Durant l'operatiu es van intervenir prop de 200.000 euros en efectiu, substàncies estupefaents, documentació i 3 vehicles d'alta gamma. La jutgessa ha decretat l'ingrés a presó sense fiança dels principals investigats. També ha ordenat el tancament temporal de 5 cases de prostitució. Ha decretat l'ingrés a presó sense fiança dels principals

0: i els consultoris de l'Estartit i Sant Antoni de Calonge ampliaran l'atenció, Marta.
1: Així és, serveis de salut integrats del Baix Empordà reforça els dispositius assistencials aquest estiu davant l'arribada de prop de 120.000 persones a la comarca. L'increment de població representa un augment del 60% respecte als residents habituals i obliga a adaptar els serveis sanitaris per garantir l'atenció a residents i visitants. La campanya sota el nom Estiueges al Baix Empordà i tens una urgència mèdica vol ajudar els visitants a saber on han d'anar en cas de necessitat. El material informatiu es distribuirà en allotjaments turístics, oficines de turisme, farmàcies i ajuntaments, amb informació en català, castellà i anglès, sobre horaris i ubicacions dels centres sanitaris. L'objectiu és facilitar l'accés als recursos sanitaris i informar les persones que passen les vacances al territori sobre quin és el centre més adequat segons cada necessitat assistencial.
0: Durant els mesos d'estiu, 5 centres d'atenció primària de la comarca oferiran atenció continuada a les 24 hores del dia. Es tracta dels centres de Palafrugell, la Bisbal d'Empordà, Torroella de Montgrí, Platja d'Aro i Sant Feliu de Guíxols. El centre d'atenció primària de Palamós mantindrà l'horari habitual de dilluns a divendres de 8 del matí a 8 del vespre.
1: També s'amplien els recursos als consultoris de l'Estartit i Sant Antoni de Calonge. A l'Estartit el servei funcionarà de dilluns a divendres de 9 del matí a 8 del vespre, mentre que els caps de setmana i festius obrirà d'11 del matí a 8 del vespre. A Sant Antoni de Calonge l'horari s'allargarà durant l'estiu i a partir de mitjan juliol també s'oferirà atenció als caps de setmana i festius. Per facilitar aquesta informació, Serveis de Salut Integrats del Baix Empordà ha posat en marxa una campanya conjunta amb la Unió d'Empresaris d'Hostaleria i Turisme Costa Brava Centre. La iniciativa inclou material informatiu en català, castellà i anglès que es distribuirà en allotjaments turístics, oficines de turisme, farmàcies i ajuntaments.

0: ja sabeu que aquesta hora, els dimarts, hem de parlar sí o sí amb la Maria Teresa Calabús, de la llibreria El Cucut de Torroella de Montgrí. Maria Teresa, què tal? Bon dia.
1: Hola, molt bon dia. Bé, molt bé.
0: Ho comentàvem ara, just abans d'entrar, em deies, el juliol ja no es fa programa. Doncs no, avui és l'última secció de la temporada de recomanacions literàries a la Maria Teresa, així que no sé si tens res especial preparat o és un llibre també com els altres.
1: No, mira, sí que volia fer el llibre com els altres, ja ho tinc a la mà, el que passa que, en tot cas, sí que podríem parlar una mica el que repetim sempre, a l'hora de trobar bona lectura entreu a les llibreries. I no ho diem per vendre els llibreters, això ho diem perquè estem absolutament convençuts que és l'únic lloc on podeu triar entre molta oferta i molta varietat i en el qual els llibres, és a dir, l'estètica, el gruix, el color, la portada, la contraportada, el títol, tot us crida. Vull dir, siguem molt conscients de que en aquests moments llegir o triar a partir de recomanacions que t'arriben en el mòbil cada vegada és un error més gran. Mm-hmm. Perquè queda com un embut molt curt, molt petit, s'està escanyant.
0: Sí,
1: i en el moment en què comencem a mirar, doncs jo què sé, surt un article sobre estoïcisme, que us ho dic perquè ens va passar amb un client molt simpàtic, que un senyor argentí, que viu per aquí a la zona i tal, i em diu: Teresa, qué curioso, ¿verdad? Hay un renacimiento de los estoicos. I jo dic: a veure, Rodrigo, ¿estás seguro? Porque, clar,
0: a mi no m'ha arribat,
1: sí,
0: no?
1: Diu, abro el mòbil, diu, voy para buscar algo, i enseguida me salen artículos y tal. I jo dic, bueno, pues es porque te los lees, saps? Que te salen
0: sí,
1: más.
0: Sí,
1: però ell estava convençut que el món anava cap a molt bé, o sigui, l'home feliç. El vaig desencantar una mica,
0: sí,
1: però

0: Bueno, doncs això, la gent, penso que moltes vegades no en som conscients. O sigui, ens pensem que algú que ens surt, surt a tothom, no? Sense saber que tot això va dirigit a nosaltres, perquè un dia ens hem llegit doncs, els més venuts de La Vanguardia, ens hem llegit les 10 novel·les negres millors de l'any, llavors només et sortirà o novel·la negra o novel·la d'històrica o romàntica, depenent del que hagis llegit, no? Per tant, la llibreria és un lloc on hi ha molt més, o sigui, nosaltres aquí crec que tenim uns entre 12 i 15.000 títols i d'aquests en seleccionem uns 30 o 40 a la taula de novetats perquè, bueno, perquè són llibres que hem llegit, perquè ens venen garantitzats per l'editorial, perquè hi ha editorials petites que no tenen la capacitat d'arribar a tothom. Per tant, és allò, trepitgeu llibreries, que a més nosaltres aquest any a Torroella s'ha fet una campanya que hi ha refugi climàtic i com que és un lloc que es pot tafanejar durant estona i evidentment no cal comprar, doncs qui hagi de respirar per la calor que entri a la llibreria i que es refaci una mica. Aquest és un consell que podria servir per l'estiu, no?
1: Sí, i tant que sí, i tant
0: llavors,
1: que sí.
0: Dir-te una mica per sobre que el llibre que em va durar només un dia i mig, que va ser aquest cap de setmana,
1: ostres,
0: perquè vaig quedar absolutament i totalment fascinada, m'he de disculpar perquè només s'ha traduït al castellà, em sap molt de greu la poca traducció que hi ha de grans obres al català. És un llibre editat per Siruega i es diu Inventario, de lo que queda, cuando el bosque arde. Aquest és el títol, el títol una mica llarg,
1: sí.
0: Inventario de lo que queda cuando el bosque arde. L'autor és italià i és anestesista, i tot i que ha fet obres de teatre i és un home que han fet també articles curts i narracions curtes, és la seva primera novel·la, té escassament 40 anys, o sigui, és just 40 anys, és del 1986, va néixer a Chicago, però per qüestions de què hi havia la família, no, perquè hi va viure un parell d'anys, i ell es considera, i és tot el italià, allò de soc arrel. I aquesta obra parla de... d'alguna manera com ens parlen els objectes després d'un canvi o d'una pèrdua. Vull dir, és un llibre dur, és la mort per accident dels dos fills d'una família.
1: És,
0: ell ni tan sols els hi posa nom, són padre, madre, mayor i menor, i aquests són els quatre personatges principals de l'obra, però els que ens expliquen què ha passat aquí són els objectes de la casa. Per fer-te una idea, l'objecte que parla és l'aspirador, un encenedor, una cantimplora, un rellotge, un marc de plata de fotos, un obre cartes. Aquests són els articles. Com ho fa? Si vulgueu us llegeixo el primer.
1: Perfecte,
0: que és el marc de plata, explica una mica com és la casa i llavors et diu marco de plata, 15 per 22 centímetres. Disculpa el meu castellà, eh? Diu, la foto de los chicos que hay en la mesita del recibidor es la misma que se ha usado para la lápida. Se tomó después de una comida de Navidad y lo retrata con la cara roja y la camisa desabrochada mientras mayor coge por el brazo a menor. Los dos hermanos se miran, anticipando un segundo el momento en que estallarán en risas. Después de esa foto no hubo más, o al menos no de ellos dos solos. Alguna instantánea posando, mayor de pie, menor de rodillas, con el resto del equipo en un torneo organizado por la parroquia, o todos en fila, con los amigos y la tarta de cumpleaños en la mesa. Decenas de autorretratos con muecas, gafas de espejo, marcas de bronceado, vasos de cerveza en alto. Pero otras fotos que merecieran imprimirse y colocarse en un marco de plata, de esas no.
1: Ostres.
0: I aquest és el primer moment, el primer capítol. A partir d'aquí, tots els objectes. És un llibre espectacular.
1: És que em sembla, clar, entenc que tu hauràs llegit moltíssims més llibres que jo, no en tinc cap dubte. Però jo no recordo un llibre amb aquest funcionament, amb la despersonalització, diguéssim, de les persones i la personalització dels objectes.
0: En principi, jo crec que, mira, que no l'he llegit, i això seria, és una confessió gran, però el llibre de l'Irene Solà, de com es diu, de la... com es diu, Montse, la cavalla.
1: Demanem ajuda.
0: Cavallo i la... Sí. No, ja us ho diré. Jo ara continuo parlant. Sí que allà eren els elements, muntanya també, el cel, els núvols, els que parlaven de la història. Jo canto i la muntanya balla. Ara m'ha vingut abans que...
1: Sí,
0: jo
1: també canto. L'estava buscant, exacte. Balla. Canto jo i la muntanya balla.
0: Sí, sí, sí. Canto jo i la muntanya balla, sí, sí. Doncs aquest llibre té aquesta idea també. La Irene sé que utilitza els elements per parlar de la història, però sí que és veritat que aquest inventario ha sigut una sorpresa absoluta perquè... sobretot també la manera en què et va donant la informació de què passa, perquè en realitat va saltant en el temps, a vegades són articles que encara són a casa després de 10 anys de l'accident, uh-huh. O hi són just després, una setmana després, perquè clar, els pares doncs, van canviant, però també et van explicant coses de la seva vida en comú quan els nens eren petits. I és curtet, és un llibre curt, hi ha, bueno, 230 pàgines, 250, vull dir que això vaig llegir un dia i mig, vull dir que no... I poder és una molt bona manera de llegir-lo, a raig, perquè no és una obra per anar-la deixant gaire, en petits es mou amb els personatges, amb el que els hi passa. En realitat també hi ha un judici per veure qui estava conduint, els dos germans moren, però hi ha un amic del petit que queda en coma. Llavors hi ha un judici de les parts, a veure en realitat qui era el que estava conduint, perquè no ho poden arribar a deduir gaire bé.
1: Em comentaves, Maria Teresa, que l'has llegit a raig. En algun moment has hagut de tancar el llibre, seure dos minuts i dir, ostres, és que és dur.
0: Sí, hi ha algun punt a més que és que a més està escrit d'una manera molt poètica també, hi ha algun moment en què es posa una mica d'angoixa al cos i, i havia de parar, sí, allò, respirar fondo i deixar que el que acabava de llegir digerir-ho,
1: sí,
0: una
1: sí,
0: mica,
1: sí, sí.
0: Saps? Sí, sí, sí, sí, són obres intenses, perquè també crec que de mica, novel·les com aquesta ens fan entendre el dolor una mica més, el dolor de com ho viuen les famílies o què queda, no? Quina desolació queda després d'una pèrdua. De fet, en un article que li fan a aquest autor, que es diu Michel Ruol, que em sembla que no ho he dit, ell diu, ell és anestesista, ell es guanya la vida fent d'anestesista, i diu que, esclar, que veu molt sovint el dolor de les famílies o en petits o molt amb la gent, i que no hi ha, i és que això ja ho havíem dit abans en alguna altra ocasió, no hi ha una paraula que ens digui com quedem quan es mor un fill, no? Uh-huh. Vull dir, un home queda viudo, una dona queda vídua, no, quan es mor el pare una mica és allò orfes, però quan se'ls mor un fill no hi ha paraula, i això és molt sorprenent. I ell ho diu en italià, o sigui que no hi ha paraules en italià, ni hi ha paraula en català, ni no sé per què no l'hem trobada o per què no s'ha fet.
1: Sí, sí.
0: Però imagina't el dolor més gran que hi ha en les pèrdues familiars i no té nom.
1: No té nom. Bueno, com no tenen nom tampoc les persones del seu llibre, lligant-ho
0: no,
1: així.
0: No, ell ho fa universal, poder perquè d'aquesta manera és més... sí, és... ens interpel·la una mica tots, saps? Vull dir, els que són pares és padre, els que són mares és madre.
1: Sí, sí. Doncs, Maria Teresa, si ens vols recordar el títol del llibre?
0: El llibre és llarguet, el títol, Inventario de lo que queda cuando el bosque arde. L'autor es diu Michel Ruol, està editat en castellà a l'editorial Ciruela. Fem una crida aquí ja a les editorials catalanes per si ho poden traduir al català, sisplau. La traductora és una noia que es diu Natàlia Zarco, trempadíssima, ho fa molt i molt bé, i això és tot per parlar d'aquest llibre, vull dir,
1: doncs,
0: no sé, ja ho sabeu.
1: T'anava a dir T'anava a dir que moltíssimes gràcies per tots aquests dimarts que ens portes les recomanacions literàries. Esperem que la temporada que ve puguem seguir comptant amb tu, Maria Teresa, per aquestes grans recomanacions que ens portes.
0: Sí,
1: i això, el que comentava abans, trepitgeu les llibreries, parleu amb els llibreters, que són qui en saben més. Maria Teresa, moltíssimes gràcies i una abraçada.
0: Igualment, a vosaltres. Molt bon estiu.
1: Adéu-siau.

0: Nosaltres ho deixarem aquí al Supermatí de Ràdio Capital i Ràdio Palafrugell en la música conjunta per Ràdio Bisbal i Ràdio Begú en aquest matí de dimarts 30 de juny del 2026. I tornarem demà, com sempre, a les 8. Adéu-siau, que vagi bé.
1: Ràdio Capital.

0: de l'actualitat de l'Empordà i la millor música del món. La ràdio de l'Empordà,
1: capital. Són les 9.
2: Decors, David Bisbal, Rigoberta Bandini, Siloé i molts més. Arriba al Festival Porta Ferrada Occident a Sant Feliu de Guíxols. Aquest estiu, la música es viu a tocar del mar. Cultura, vent i sal. Entrades ja disponibles a portaferrada.cat.
3: Tens una casa o te'n vols fer una? Coneixes el sistema d'energia domèstica més eficient? La geotèrmia és el sistema de climatització més eficient, generada amb l'energia gratuïta de la Terra, i l'empresa gironina Quali Geotèrmia ho fa possible. Ens avalen 18 anys d'experiència, 700 obres realitzades i la qualitat com a lema. Informa't en el 629 813 646 o entra al web qualigeotermia.com.
4: Aquest estiu, el flamenc torna a casa de Carmen Amaya. Divendres 10 de juliol, Beatriz Morales presenta Alegrías de Hollywood. 5 guitarres, cante i baile en una nit única, tot el cel de la Costa Brava. Per més informació i venda d'entrades, consulteu el web festivalcarmenamayabagú.com i l'aplicació de Bagú al dia. Organitza Associació de Comerç i Turisme Bagú amb el suport de l'Ajuntament de Bagú.
5: Escolta, gràcies per recomanar-me la clínica Maxil·loestètic. Hi vaig anar i n'he sortit encantada.
6: Ho sabia. Jo també porto la meva filla a fer ortodòncia. A Maxil·loestètic treballen junts l'ortodoncista i el cirurgià maxil·lofacial. Així sempre tens el millor diagnòstic.
5: I el tracte és increïble. Tenen una tecnologia d'última generació. I a més, fan tractaments odontològics i cirurgia oral amb sedació, sense dolor ni ansietat.
6: I fins i tot fan cirurgia estètica facial, si mai t'interessa.
7: Maxil·loestètic. A la carretera de Barcelona 59 bis de Girona. Descobreix tots els nostres tractaments a maxilostetic.com.
8: Ei, desperta! A casa tots volem estalviar energia. Amb AgriEnergia pots estalviar de veritat. I no només això, ho faràs sense complicacions. Perquè a AgriEnergia som l'energia de casa teva. L'energia neta, de confiança, de proximitat i compromesa amb la sostenibilitat. L'energia per a llars, negocis i empreses. Vine a AgriEnergia i rebràs el preu, el servei i l'atenció que et mereixes. Truca al 972 58 0058 o entra a agrienergia.com. AgriEnergia. Perquè quan t'arribi la factura, que no et pugi la mosca al nas.
9: Hi havia una vegada un llop que volia fer caure les cases dels tres porquets.
10: Bufaré i bufaré, i la teva casa a terra tiraré.
9: Però aquesta vegada, alguna cosa era diferent.
10: Però què passa aquí?
11: Aquesta vegada no podràs, perquè estan fetes amb materials de qualitat d'Enric Ferrer Gamma.
10: Així no hi ha qui les faci caure.
11: Enric Ferrer Gamma. Confiança des de 1952. Materials de construcció, ferreteria, ceràmiques, parquets, banys i estufes. Vine a Salrà, visita la nostra exposició o entra a enricferreifill.com. Enric Ferrer, Grup Gamma.
12: Sí, sí. Per primera vegada, els Amics de les Arts, Blaumut i Ramon Miravet, junts en un mateix escenari. Divendres 31 de juliol a la Ciutadella de Roses us muntarem un bon festival. Deixa els nens amb els avis i porta el banyador. Obrim les portes a les 7 de la tarda, amb zona de food trucks, barres especialitzades i DJs.
13: Esmorzarem pa amb oli i sal.
12: Darreres entrades a sonsdelmont.cat.
14: Aquest estiu, regala't un plaer inesperat. A Pastisseria Giovanni Spinelli de Pals, descobreix els panetones artesanals que transformen qualsevol moment en una experiència única. De fruita confitada, de xocolata intensa o de cremós festuc. Autèntica recepta italiana elaborada pel mestre pastisser Giovanni Spinelli. Elegant, suau, irresistible. Pastisseria Giovanni Spinelli. Tradició italiana, passió artesanal i el gust de les grans celebracions. Fes la teva reserva.
15: Anunciar-te a Ràdio Capital és més senzill del que t'imagines,
16: més econòmic del que et penses
15: i més efectiu que en qualsevol altre mitjà. Fem arribar la teva publicitat als milers de persones que ens segueixen cada dia a través de la ràdio,
16: del nostre web,
15: de les nostres xarxes i del nostre informatiu electrònic diari.
16: Més audiència i més directe que qualsevol altre mitjà.
15: I per molt menys del que et penses. Escriu-nos a publicitat@radiocapital.cat i posa'ns a prova.
16: La millor música del món.
17: La millor música del món.
16: A Ràdio Capital.
17: Ràdio Capital.
16: Amb Marc Lapés.
18: Una veu que t'atraparà és la d'Alex Warren. L'escoltem a Capital, Amb Ordinari.
19: They say the holy water's watered down.
1: And this town's lost its faith. Our colors will fade eventually. So if our time is running out, day after day, we'll make the mundane a masterpiece. Oh my, my, oh my, my love. I take one look at you, you're taking me out.

0: Si ets un pixapí, sàpigues que les garoines s'han d'obrir abans de menjar. Que punxen ruc.
1: Ràdio Capital.
2: La ràdio de l'estiu.
1: Des del cor de la Costa Brava.

0: 25 anys de cançons i territori. Ràdio Capital.
1: La ràdio de l'Empordà.
2: La cançó original és de Tame Impala i ara sonés la Jenny presentant aquesta versió remix d'aquesta cançó que ja està tot un èxit mundial. Es diu Dràcula.

0: de l'Empordà i la millor música del món. La ràdio de l'Empordà, Capital.
1: Són les 10.
0: A Ràdio Capital
2: et presentem el número 1 de la setmana.
0: La cançó que lidera la primera llista.

0: Aquest ha estat el número 1 de la llista de Ràdio Capital. Dissabte a les 6 de la tarda.
1: I amb en Marc Clavés.
0: No et perdis una nova edició de la primera llista.
2: Estàs cansat de viure entre soroll? Això és tot el que sentiràs amb Tancaments Albert. Tancaments Albert, la qualitat en tancaments per casa teva. Demana'ns pressupost sense compromís. Truca'ns al 661 27 93 97. 661 27 93 97 o entra a tancamentsalbert.cat.
3: Moda, cultura, oci, glamour, estil, bellesa. Aquest juliol, la Costa Brava es converteix en l'epicentre de les tendències amb la Costa Brava Fashion Week 2026. Els dies 10 i 11 de juliol, viu desfilades, experiències exclusives i tota la màgia de la moda al Port d'Aro, a Platja d'Aro. Costa Brava Fashion Week, l'esdeveniment que uneix moda, estil de vida i emocions davant del Mediterrani. Més info a costabravafashionweek.com. Ràdio Capital, emissora oficial.
4: Hi ha portes que només tanquen un garatge i n'hi ha d'altres que defineixen una casa. La porta de garatge és la primera impressió de la seva llar. Per això, a Àngel Mir Residencial creem portes que van més enllà de la funcionalitat. Disseny, múltiples estils i acabats, tecnologia d'avantguarda. Perquè una casa amb personalitat es reconeix des del primer instant. Àngel Mir Residencial, qualitat, estil i seguretat a la seva llar.
5: Necessites millorar un procés industrial o desenvolupar un nou projecte a la teva empresa? A InnovaElect som el teu equip d'innovació i disseny, transformant idees en solucions tecnològiques reals, amb rigor i atenció al detall. InnovaElect, l'enginyeria que t'ajuda a impulsar la teva indústria. Informa-te'n al 652 513 443 o entra a innovaelect.com.
6: Una carn a la brasa amb llenya i sabor d'autèntic bosc? És genial! Un menú de temporada amb producte de proximitat i hort propi? És genial! Vermut musical cada cap de setmana? També és genial! Al Genial Grill and Garden de Begur combinem natura i gastronomia com ningú. I els nostres fumats també són per emportar. Som a Begur, al camí del Mar Rostell. Oberts de dimarts a diumenge. Entra al genial.com i viu-ho tu també. És genial!
7: Si vols ser la compra bé, has d'anar a Carrefour.
8: Vine a Carrefour i compra bé amb els nostres preus imbatibles. Avui dimarts 30 de juny tens la costella de porc Carrefour al mercat a un preu imbatible de 4,99 € al quilo. Sempre les millors promos. Carrefour.
9: Portal Blau, més que un festival d'estiu. El 7 d'agost vine al Fòrum Romà d'Empúries a fer-li una última abraçada a la Fúmiga. La gira de comiat de la banda valenciana arriba al festival Portal Blau, un directe molt especial per a celebrar i ballar amb els seus himnes. Aconsegueix les teves entrades a portalblau.cat, un festival radicalment humà.
2: Quan arriba el moment de cuidar el jardí, necessites les eines adequades. A Taller Xupet 33 som especialistes en maquinària de jardineria i forestal, taller gespes, desbrossadores, motoserres i molt més. Treballem amb marques de referència com Snapper, Ariens, Anova i Steel i t'oferim venda, reparació i servei tècnic professional perquè la teva maquinària sempre estigui a punt. Ens trobaràs al polígon La Igueta de la Bisbal d'Empordà i a Instagram @xupet-33. Taller Xupet 33, venda i reparació de maquinària de jardineria i forestal. xupet33.com.
3: Dissabte 4 de juliol, la cantada d'havaneres de Calella es viu a la ràdio. Des de les 8 del vespre a Ràdio Capital t'explicarem tot el que passa a la platja del Port Bo amb una mirada jove, feminista i diferent. Des de les 8 del vespre segueix el programa Una cantada diferent amb Mariola Dinarès, Carla Saló, Maria Alzina i Joan Coll a través del 95.6 de l'FM i en format audiovisual a radiocapital.cat. Dissabte, dia 4, viu Una cantada diferent a Ràdio Capital amb el suport d'Ola La Comunicació.
10: La millor música del món.
11: La música del món.
10: A Ràdio Capital.
11: Ràdio Capital.
10: Amb Marc Clapés.

0: Ves al tanto a la platja.
1: A veure si clavaràs una garoina al cul.
2: Ràdio Capital.
3: La ràdio de l'estiu.
2: Des del cor de la Costa Brava.
4: De fons ja la música d'Ivan Herzog. L'escoltem amb aquest Des de lluny.
5: Tanta pressa en viure de pressa i tanta pell per deixar més ombres davant que per darrere.

0: sona bé. És Ràdio Capital.
1: La ràdio de l'Empordà.
2: Posem una mica de sol alternatiu aquí a la ràdio de l'Empordà, d'elevat aquest jove que es fa dir Somr i que l'hem descobert amb aquesta cançó que es diu Andrés. Sona, Capital.

0: l'actualitat de l'Empordà i la millor música del món. La ràdio de l'Empordà, capital.
1: Són les 11.
0: Et presentem la cançó capital de la setmana.
2: La que cuidem més.
0: La que més ens agrada.

0: Vols protegir i aïllar els teus espais amb la màxima qualitat i seguretat? A Girotanques som els especialistes en tancaments d'exteriors. Troba la solució perfecta per qualsevol perímetre amb la nostra àmplia gamma de productes. Tancaments metàl·lics, fusta tractada i solucions d'ocultació. Descobreix per què som distribuïdors oficials de Rivisa i per què confien en nosaltres des de Vall-llobrega fins a tot Girona. Visita el nostre showroom al polígon industrial de Vall-llobrega o a girotanques.cat. Girotanques, qualitat i confiança a l'exterior de casa teva.
1: Vols començar el dia amb energia de veritat? Al restaurant Vinovell t'esperen els esmorzars de forquilla més potents de Cassà. Menú diari, generós i econòmic i entrepans especials, com el nostre bombé. Pollastre arrebossat, formatge de cabra, pebrot escalivat i cruixent de pernil. També t'ho preparem per emportar. Obrim de dimarts a diumenge a partir de les 6 del matí. Restaurant Vinovell. Vine a fer l'esmorzar com cal. Som a l'avinguda Antoni Gaudí 8 de Cassà de la Selva. Vine a veure'ns.
2: El 30 de juny s'acaba la reducció temporal de l'IVA dels carburants i el gasoil tornarà a tributar el 21%. Aprofita-ho ara i demana el teu gasoil de calefacció abans de la pujada. A Distribució de Gasoils Corsà t'oferim combustible de qualitat, servei a domicili i entrega adaptada al dia i hora que et vagi millor. Som de proximitat, som de confiança i et portem el gasoil a casa amb totes les garanties. Truca ara al 972-63-0028. Distribució de Gasoils Corsà. El teu gasoil de confiança.
3: Busques confiança sobre rodes? Grup Serratos aporta 125 anys d'experiència al Baix Empordà. Representants oficials de Peugeot, Citroën i Hyundai a Palafrugell. Garantia de servei, qualitat i tradició en cada quilòmetre. I també t'oferim vehicles MG amb les últimes novetats al teu abast. Quatre generacions al món de l'automoció avalen Grup Serratosa. Vine a Palafrugell i viu l'experiència Grup Serratosa.
4: Necessites millorar un procés industrial o desenvolupar un nou projecte a la teva empresa? A InnovaElect som el teu equip d'innovació i disseny, transformant idees en solucions tecnològiques reals, amb rigor i atenció al detall. InnovaElect, l'enginyeria que t'ajuda a impulsar la teva indústria. Informa-te'n al 652 513 443 o entra a innovaelect.com.
5: Dissabte 4 de juliol, la cantada d'havaneres de Calella es viu a la ràdio. Des de les 8 del vespre, a Ràdio Capital, t'explicarem tot el que passa a la platja del Port Bo amb una mirada jove, feminista i diferent. Des de les 8 del vespre, segueix el programa Una cantada diferent, amb Mariola Dinarès, Carla Saló, Maria Alzina i Joan Coll, a través del 95.6 de l'FM i en format audiovisual a radiocapital.cat. Dissabte, dia 4, viu una cantada diferent a Ràdio Capital, amb el suport d'Ola la Comunicació.
6: Escolta, últimament et veig molt guapa. Tens una pell increïble.
7: És que vaig a la Clínica Milena, a Girona. Em fan tractaments facials amb resultats molt naturals.
6: Quins tractaments fan?
7: Tractaments facials com neuromoduladors, estimuladors de col·làgen, mesoteràpia, àcid hialurònic... I també tenen diferents tipus de làser. Les doctores de Clínica Milena t'assessoraran i t'acompanyaran en tot el procés.
0: Clínica Milena. Medicina estètica de confiança a Girona. Informa-te'n a clinicamilena.com o segueix-nos a Instagram a @clinica_milena. Clínica Milena. La teva millor versió comença avui.
8: Cansat de no trobar el que busques? Preus alts i poca varietat a l'hora de reformar? La solució la trobaràs al Rei de la Rajola. Fa 32 anys que oferim qualitat a preus competitius en rajoles, porcelànics, gres, mampares, plats de dutxa, barbacoes i molt més. Som el magatzem més gran d'Europa amb més de 25.000 articles i 450 models en exposició. A més, disposem d'estoc immediat perquè puguis començar la teva reforma sense esperes. Descobreix les nostres ofertes. Visita'ns a Medinyà, Biure d'Empordà o Palafolls o truca'ns al 972 49 83 12. El Rei de la Rajola. Més varietat, més estoc, millor preu.
9: La millor música del món.
10: La millor música del món.
9: A Ràdio Capital.
10: Ràdio Capital.
9: Amb Marc Lapés.
11: Passen els anys i Blau Mut segueixen captivant-nos amb les seves cançons. Aquesta es diu El millor que hem fet. Sona Capital.

0: ciutat de l'Empordà i la millor música del món. La ràdio de l'Empordà,
1: capital. Són les 12.
2: Aquest estiu, el flamenc torna a casa de Carmen Amaya. Divendres 10 de juliol, Beatriz Morales presenta Alegrías de Hollywood. 5 guitarres, cante i baile en una nit única tot el cel de la Costa Brava. Per més informació i venda d'entrades, consulteu el web festivalcarmenamayabagú.com i l'aplicació de Bagú al dia. Organitza Associació de Comerç i Turisme Bagú amb el suport de l'Ajuntament de Bagú.
3: Decors, David Bisbal, Rigoberta Bandini, Siloé i molts més. Arriba al Festival Portaferrada Occident a Sant Feliu de Guíxols. Aquest estiu, la música es viu a tocar del mar. Cultura, vent i sal. Entrades ja disponibles a portaferrada.cat.
4: Sí, sí. Per primera vegada, els Amics de les Arts, Blaumut i Ramon Miravet, junts en un mateix escenari. Divendres 31 de juliol a la Ciutadella de Roses us muntarem un bon festival. Deixa els nens amb els avis i porta el banyador. Obrim les portes a les 7 de la tarda, amb zona de food trucks, barres especialitzades i DJs.
5: Esmorzarem pa amb oli sal.
4: Darreres entrades a sonsdelmont.cat.
6: Cada pedra guarda un record, cada masia una història que travessa el temps. A Versant preservem aquesta memòria amb respecte, ofici i passió. Som especialistes en col·locació de pedra i restauració de masies, cuidant cada detall perquè l'essència perduri. Reformes integrals amb qualitat, compromís i l'ànima d'una empresa de construcció de l'Empordà. Versant. Construïm futur respectant l'origen. Construccionsversant.com.
7: Vine a Carrefour i compra bé amb els nostres preus imbatibles. Avui dimarts 30 de juny tens la costella de porc Carrefour al mercat a un preu imbatible de 4,99 € al quilo. Sempre les millors promos. Carrefour.
8: La Jana necessita una peça que ja no es fabrica. L'Enric vol prototipar i produir en petit format. I la Núria busca taps personalitzats per als seus clients. Tots tres han trobat la solució, la impressió 3D de Copicat Girona. Dissenyem i imprimim en 3D, adaptant-nos a cada necessitat. Prototips, peces úniques o petites sèries amb precisió i rapidesa. Descobreix-ho a copicat.cat o truca al 972 400 515. A Copicat Girona donem forma a les teves idees.
9: Aquest estiu, regala't un plaer inesperat. A Pastisseria Giovanni Spinelli de Pals, descobreix els panetones artesanals que transformen qualsevol moment en una experiència única. De fruita confitada, de xocolata intensa o de cremós festuc. Autèntica recepta italiana elaborada pel mestre pastisser Giovanni Spinelli. Elegant, suau i irresistible. Pastisseria Giovanni Spinelli. Tradició italiana, passió artesanal i el gust de les grans celebracions. Fes la teva reserva.
10: Hi ha llocs que es gaudeixen i llocs que es recorden. Al costat del port de l'Estartit, davant del mar, descobreix Restaurant El Medallot. Combinació del bon paladar i les bones vistes. Al Medallot, el producte de proximitat és el protagonista. Bones tapes, menú de migdia, menú de nit i el nostre espectacular xulató. Restaurant El Medallot, autèntica cuina casolana mediterrània amb la mateixa direcció del reconegut restaurant Camalot de Torroella. Segueix-nos a Instagram. El Medallot, @Estartit. I fes la teva reserva. El Medallot, un lloc per pensar-hi.
11: 25 anys explicant el que passa al nostre costat. 25 anys compartint les notícies, les històries i els moments que han marcat els pobles del Baix Empordà. Ara, Ràdio Capital transforma aquest quart de segle de periodisme en una exposició única. Ràdio Capital, 25 anys de notícies. Una mirada a l'evolució dels nostres municipis a través de fotografies, notícies i continguts sonors que recuperen la memòria recent del territori. Fins al 19 de juliol, descobreix com ha canviat Palafrugell durant els últims 25 anys. A les façanes del mercat de Palafrugell, perquè la història de l'Empordà és la teva història. Ràdio Capital, 25 anys de notícies. Organitza Ràdio Capital de l'Empordà i l'Ajuntament de Palafrugell, amb el suport de la Generalitat de Catalunya, la Diputació de Girona, el Consell Comarcal del Baix Empordà i l'Estació Nàutica de l'Estartit.
12: La millor música del món.
13: La millor música del món.
12: A Ràdio Capital.
13: Ràdio Capital.
12: Amb Marc Clapés.
14: Practicant l'esquí sense pals a l'estiu? Ràdio Capital.
15: La ràdio de l'estiu.
14: Des del cor de la Costa Brava.
16: La banda sonora del Mundial 2026 la posa Shakira amb Barna Boy, aquest Dai Dai.

Una banda que en directe doncs guanyen moltíssim. Si no els has vist, no t'ho perdis, perquè de veritat que et quedaràs sense paraules. Parlem de la Ludwig Band, que tornen ben romàntics, amb això que es diu Que Bonic.

cançons que en escoltar-les et posaves, a cantar. A Ràdio Capital les tenim totes.

Posem una mica de sol de ràdio aquí a la ràdio de l'Empordà, de la mà d'aquest jove que es fa dir Somr i que l'hem descobert amb aquesta cançó que es diu Andrés. Sona, Capital!

0: de l'Empordà i la millor música del món. La ràdio de l'Empordà,
1: Capital. És la una.
0: A Ràdio Capital.
2: Et presentem el número 1 de la setmana.
0: La cançó que lidera la primera llista.

0: Aquest ha estat el número 1 de la llista de Ràdio Capital. Dissabte a les 6 de la tarda.
1: I amb en Marc Clavés.
0: No et perdis una nova edició de la primera llista.
2: Una carn a la brasa amb llenya i sabor d'autèntic bosc és genial. Un menú de temporada amb producte de proximitat i hort propi és genial. Vermut musical cada cap de setmana? També és genial. Al genial Grill and Garden de Begur combinem natura i gastronomia com ningú. I els nostres fumats també són per emportar. Som a Begur, al camí del Mar Sostell. Oberts de dimarts a diumenge. Entra al genial.com i viu-ho tu també. És genial.
3: 25 anys explicant el que passa al nostre costat. 25 anys compartint les notícies, les històries i els moments que han marcat els pobles del Baix Empordà. Ara, Ràdio Capital transforma aquest quart de segle de periodisme en una exposició única. Ràdio Capital, 25 anys de notícies. Una mirada a l'evolució dels nostres municipis a través de fotografies, notícies i continguts sonors que recuperen la memòria recent del territori. Fins al 19 de juliol, descobreix com ha canviat Palafrugell durant els últims 25 anys. A les façanes del mercat de Palafrugell, perquè la història de l'Empordà és la teva història. Ràdio Capital, 25 anys de notícies. Organitza Ràdio Capital de l'Empordà i l'Ajuntament de Palafrugell, amb el suport de la Generalitat de Catalunya, la Diputació de Girona, el Consell Comarcal del Baix Empordà i l'Estació Nàutica de l'Estartit.
4: Si vols fer la compra bé, has d'anar a Carrefour.
5: Vine a Carrefour i compra bé amb els nostres preus imbatibles. Avui dimarts 30 de juny tens la costella de porc Carrefour al mercat a un preu imbatible de 4,99 € al quilo. Sempre les millors promos. Carrefour.
6: Escolta, gràcies per recomanar-me la clínica maxil·loestètic. Hi vaig anar i n'he sortit encantada.
7: Ho sabia. Jo també porto la meva filla a fer ortodòncia. A maxil·loestètic treballen junts l'ortodoncista i el cirurgià maxil·lofacial. Així sempre tens el millor diagnòstic.
6: I el tracte és increïble. Tenen una tecnologia d'última generació. I a més, fan tractaments odontològics i cirurgia oral amb sedació, sense dolor ni ansietat.
7: I fins i tot fan cirurgia estètica facial, si mai t'interessa.
8: Maxil·loestètic. A la carretera de Barcelona 59 bis de Girona. Descobreix tots els nostres tractaments a maxilostetic.com.
9: Tens un negoci d'allotjament o restauració a la Costa Brava? Ara és el moment de sumar-te a la força del sector. La Unió d'Empresaris d'Hostaleria i Turisme t'ofereix un 50% de descompte en la quota de soci. Forma part de més de 220 empreses que comparteixen experiències, generen oportunitats i reben promoció, assessorament, formació i suport per fer créixer el seu negoci. Informa-te'n a grupcostabravacentre.com. Unió d'Empresaris d'Hostaleria i Turisme Costa Brava Centre. Units pel turisme del nostre territori.
10: Hi ha llocs que es gaudeixen i llocs que es recorden. Al costat del port de l'Estartit, davant del mar, descobreix Restaurant El Medallot. Combinació del bon paladar i les bones vistes. Al Medallot, el producte de proximitat és el protagonista. Bones tapes, menú de migdia, menú de nit i el nostre espectacular xuletó. Restaurant El Medallot, autèntica cuina casolana mediterrània amb la mateixa direcció del reconegut restaurant Camalot de Torroella. Segueix-nos a Instagram. El Medallot, @Estartit. I fes la teva reserva. El Medallot, un lloc per pensar-hi.
11: Hi ha moltes energètiques, però només una neix del cafè real. Gazé, el nou refresc energètic natural creat per Rius Nadal Cafès a la Bisbal d'Empordà. Per estudiants, esportistes, conductors o professionals que necessiten energia sense remordiments. Amb ingredients naturals, un polsim de gas i un sabor que sorprèn. El primer glop explores, el segon comprens i el tercer somrius. Troba Gazé a les estacions BP de Vulpellac i Corçà, a gazedrink.com i els divendres al matí a Rius Nadal Cafès a la Bisbal. Gazé, amb un toc secret de tramuntana.
12: Anunciar-te a Ràdio Capital és més senzill del que t'imagines.
13: Més econòmic del que et penses.
12: I més efectiu que en qualsevol altre mitjà. Fem arribar la teva publicitat als milers de persones que ens segueixen cada dia a través de la ràdio,
13: del nostre web,
12: de les nostres xarxes i del nostre informatiu electrònic diari.
13: Més audiència i més directe que qualsevol altre mitjà.
12: I per molt menys del que et penses. Escriu-nos a publicitat@radiocapital.cat i posa'ns a prova.
13: La millor música del món.
14: La millor música del món.
13: A Ràdio Capital.
14: Ràdio Capital.
13: Amb Marc Clapés.
15: Què? Practicant l'esquí sense pals a l'estiu?
16: Ràdio Capital.
17: La ràdio de l'estiu.
16: Des del cor de la Costa Brava.

0: La banda sonora del teu dia. Ràdio Capital.
1: La ràdio de l'Empordà.
2: Són tot un fenomen social de Second Voice. Els escoltem amb aquesta cançó que és la seva carta de presentació a tot el món. Let Me Be sona a Capital.

0: a les xarxes. Busca'ns amb l'usuari @capitalempordà.
1: Para bé l'orella, perquè et proposem aquesta cançó de Miles Smith. Està molt i molt bé, es diu Stargazing.

Els èxits que no s'aturen a la ràdio de l'Empordà, ara li posem aquesta producció de Tequila Heroi des del seu treball Fuck Love, Savage, això s'anomena Without You

0: Si ya te has comprado el apartamentito en Palamó, escucha Radio Capital.
1: Radio Capital.
2: La ràdio de l'estiu.
1: Des del cor de la Costa Brava.

0: l'actualitat de l'Empordà i la millor música del món. La ràdio de l'Empordà, capital.
1: Són les dues.
0: Et presentem la cançó capital de la setmana.
2: La que cuidem més.
0: La que més ens agrada.

0: Decors, David Bisbal, Rigoberta Bandini, Siloé i molts més. Arriba al Festival Portaferrada Occident a Sant Feliu de Guíxols. Aquest estiu, la música es viu a tocar del mar. Cultura, vent i sal. Entrades ja disponibles a portaferrada.cat.
1: Dissabte 4 de juliol, la cantada d'Havaneres de Calella es viu a la ràdio. Des de les 8 del vespre a Ràdio Capital t'explicarem tot el que passa a la platja del Port Bo amb una mirada jove, feminista i diferent. Des de les 8 del vespre segueix el programa Una Cantada Diferent amb Mariola Dinarès, Carla Saló, Maria Alzina i Joan Coll a través del 95.6 de l'FM i en format audiovisual a radiocapital.cat. Dissabte dia 4 viu Una Cantada Diferent a Ràdio Capital. Amb el suport d'Ola la Comunicació.
2: Necessites millorar un procés industrial o desenvolupar un nou projecte a la teva empresa? A InnovaElect som el teu equip d'innovació i disseny, transformant idees en solucions tecnològiques reals, amb rigor i atenció al detall. InnovaElect, l'enginyeria que t'ajuda a impulsar la teva indústria. Informa-te'n al 652 513 443 o entra a innovaelect.com.
3: Escolta això, unes ulleres que fan fotos, graven vídeo, tenen àudio i es graduen. Sí, ja han arribat les Ray-Ban Meta a Òptica Gràcia de Platja d'Aro. Miopia, hipermetropia, progressives o fotocromàtiques. A Òptica Gràcia personalitzem les ulleres intel·ligents del moment amb els teus vidres graduats de sempre. Les Ray-Ban Meta t'esperen a Òptica Gràcia de Platja d'Aro. Òptica Gràcia, una mirada a la moda i a la tecnologia.
4: Hi ha portes que només tanquen un garatge i n'hi ha d'altres que defineixen una casa. La porta de garatge és la primera impressió de la seva llar. Per això, a Àngel Mir Residencial creem portes que van més enllà de la funcionalitat. Disseny, múltiples estils i acabats, tecnologia d'avantguarda. Perquè una casa amb personalitat es reconeix des del primer instant. Àngel Mir Residencial, qualitat, estil i seguretat a la seva llar.
5: Vine a Carrefour i compra bé amb els nostres preus imbatibles. Avui dimarts 30 de juny tens la costella de porc Carrefour al mercat a un preu imbatible de 4,99 € al quilo. Sempre les millors promos. Carrefour.
6: Cansat de no trobar el que busques? Preus alts i poca varietat a l'hora de reformar? La solució la trobaràs al Rei de la Rajola. Fa 32 anys que oferim qualitat a preus competitius en rajoles, porcelànics, gres, mampares, plats de dutxa, barbacoes i molt més. Som el magatzem més gran d'Europa amb més de 25.000 articles i 450 models en exposició. A més, disposem d'estoc immediat perquè puguis començar la teva reforma sense esperes. Descobreix les nostres ofertes. Visita'ns a Medinyà, Viure d'Empordà o Palafolls o truca'ns al 972 49 83 12. El Rei de la Rajola. Més varietat, més estoc, millor preu.
7: Moda, cultura, oci, glamour, estil, bellesa. Aquest juliol, la Costa Brava es converteix en l'epicentre de les tendències amb la Costa Brava Fashion Week 2026. Els dies 10 i 11 de juliol, viu desfilades, experiències exclusives i tota la màgia de la moda al Port d'Aro, a Platja d'Aro. Costa Brava Fashion Week, l'esdeveniment que uneix moda, estil de vida i emocions davant del Mediterrani. Més info a costabravafashionweek.com. Ràdio Capital, emissora oficial.

0: 25 anys.
1: Hola, família Capital.
2: Som la Laia i l'Eduard d'Un Mos Un Glob.
1: Moltíssimes felicitats per aquests 25 anys.
2: Que continueu cuinant històries delicioses
1: i servint-nos cada dia un bon glob de cultura i territori.
2: Brindem per molts anys més.
1: Salut, Un Mos Un Glob i amunt Ràdio Capital.
3: Ràdio Capital.
0: 25 anys.

0: 25 anys.
1: Amics de Ràdio Capital de l'Empordà, per molts anys. 25 anys que són fruit de la constància, de la dedicació, de la passió i, sobretot, de l'amor per aquest mitjà meravellós que és la ràdio. Per molts, molts anys més. Per cert, jo sóc aquell que diu Ràdio Capital, la ràdio de l'Empordà.
2: Ràdio Capital.
0: 25

0: veritat de l'Empordà i la millor música del món. La ràdio de l'Empordà, Capital.
1: Són les 3.
0: A Ràdio Capital
2: et presentem el número 1 de la setmana.
0: La cançó que lidera la primera llista.

0: Aquest ha estat el número 1 de la llista de Ràdio Capital. Dissabte a les 6 de la tarda.
1: I amb en Marc Clavés.
0: No et perdis una nova edició de la primera llista.
2: Hi havia una vegada un llop que volia fer caure les cases dels tres porquets.
3: Ho faré i ho faré, i la teva casa a terra tiraré.
2: Però aquesta vegada, alguna cosa era diferent.
3: Però què passa aquí?
4: Aquesta vegada no podràs, perquè estan fetes amb materials de qualitat d'Enric Ferrer Gamma.
3: Així no hi ha qui les faci caure.
4: Enric Ferrer Gamma. Confiança des de 1952. Materials de construcció, ferreteria, ceràmiques, parquets, banys i estufes. Vine a Salrà, visita la nostra exposició o entra a enricferreifill.com. Enric Ferrer, Grup Gamma.
5: Sí, sí. Per primera vegada, els Amics de les Arts, Blaumut i Ramon Miravet, junts en un mateix escenari. Divendres 31 de juliol a la Ciutadella de Roses us muntarem un bon festival. Deixa els nens amb els avis i porta el banyador. Obrim les portes a les 7 de la tarda, amb zona de food trucks, barres especialitzades i DJs.
6: Esmorzarem pa amb oli i sal.
5: Darreres entrades a sonsdelmont.cat.
7: Fa més de 20 anys que BSF Bugaderia i Renting cuidem cada detall per oferir un servei àgil i de qualitat pels hotels i restaurants de la Costa Brava. Descobreix els establiments que ens coneixen de ben a prop a radiocapital.cat i a les nostres xarxes socials @capitalempordà. BSF Bugaderia i Renting. Som una empresa propera i 100% Costa Brava. Si vols aprendre un ofici, vine a formar part del nostre equip. Ens trobaràs al polígon industrial de Palafrugell.
8: Vine a Carrefour i compra bé amb els nostres preus imbatibles. Avui dimarts 30 de juny tens la costella de porc Carrefour al mercat a un preu imbatible de 4,99 € al quilo. Sempre les millors promos. Carrefour.
9: Tens un negoci d'allotjament o restauració a la Costa Brava? Ara és el moment de sumar-te a la força del sector. La Unió d'Empresaris d'Hostaleria i Turisme t'ofereix un 50% de descompte en la quota de soci. Forma part de més de 220 empreses que comparteixen experiències, generen oportunitats i reben promoció, assessorament, formació i suport per fer créixer el seu negoci. Informa-te'n a grupcostabravacentre.com. Unió d'Empresaris d'Hostaleria i Turisme, Costa Brava Centre. Units pel turisme del nostre territori.
10: Una carn a la brasa amb llenya i sabor d'autèntic bosc és genial. Un menú de temporada amb producte de proximitat i hort propi és genial. Vermut musical cada cap de setmana també és genial. Al genial Grill and Garden de Begur combinem natura i gastronomia com ningú. I els nostres fumats també són per emportar. Som a Begur, al camí del Mar Sostell. Oberts de dimarts a diumenge. Entra al genial.com i viu-ho tu també. És genial.
11: Escolta, últimament et veig molt guapa. Tens una pell increïble.
12: És que vaig a la Clínica Milena, a Girona. Em fan tractaments facials amb resultats molt naturals.
11: Quins tractaments fan?
12: Tractaments facials com neuromoduladors, estimuladors de col·làgen, mesoteràpia, àcid hialurònic... I també tenen diferents tipus de làser. Les doctores de Clínica Milena t'assessoraran i t'acompanyaran en tot el procés.
13: Clínica Milena. Medicina estètica de confiança a Girona. Informa-te'n a clinicamilena.com o segueix-nos a Instagram a @clinica_milena. Clínica Milena. La teva millor versió comença avui.
14: 25 anys explicant el que passa al nostre costat. 25 anys compartint les notícies, les històries i els moments que han marcat els pobles del Baix Empordà. Ara, Ràdio Capital transforma aquest quart de segle de periodisme en una exposició única. Ràdio Capital, 25 anys de notícies. Una mirada a l'evolució dels nostres municipis a través de fotografies, notícies i continguts sonors que recuperen la memòria recent del territori. Del 12 de juny al 19 de juliol, descobreix com ha canviat Torroella de Montgrí i l'Estartit durant els últims 25 anys al Museu de la Mediterrània. Perquè la història de l'Empordà és la teva història. Ràdio Capital, 25 anys de notícies. Organitza Ràdio Capital de l'Empordà i l'Ajuntament de Torroella de Montgrí i l'Estartit, amb el suport de la Generalitat de Catalunya, la Diputació de Girona, el Consell Comarcal del Baix Empordà, el Museu de la Mediterrània i l'Estació Nàutica de l'Estartit.
1: Al Baix Empordà hi passen moltes coses.
15: Els Mossos d'Esquadra han detingut a Palafrugell dos homes com a presumptes autors d'assís.
16: Entitats com el Club Tenis La Bisbal i el Camp.
15: En tot l'Empordà, aquesta majoria és del 79%. La llista...
17: A Castell de Calonge ha estrenat una doble exposició.
18: L'equip de govern de Palamós torna a portar al ple municipal.
19: Avui una jornada plenament assolellada.
1: Subscriu-te al nostre butlletí de notícies i cada dia t'enviarem les principals notícies del Baix Empordà a la teva bústia de correu. Apunta-t'hi ara a través de radiocapital.cat.
20: Radio Capital.
1: Per saber tot el que passa a casa teva.
21: Cançons que quan les sents et porten molts records.

0: 25 anys.
1: Tots aquells i aquelles que feu possible Ràdio Capital Empordà, felicitats per aquests 25 anys d'història, 25 anys de bona ràdio, gràcies per fer-nos pròximes les històries humanes i deixar-nos escoltar aquella bona música. Gràcies perquè els que vivim a l'Empordà us estem molt agraïts i també els que estem més enllà i la vida ens porta lluny de la nostra terra, doncs ens feu partícips d'aquesta bona ràdio. Així que per un quart de segle més us auguro molts encerts.
2: Ràdio Capital.
0: 25

0: 25 anys.
1: Hola, amics de Ràdio Capital. Soc l'Uri d'Ernest, de Vitara, i ex-col·laborador de Ràdio Capital ja fa uns anys. M'agradaria enviar-vos una molt, molt, molt forta abraçada i una grandíssima felicitació per aquesta celebració, per aquest aniversari, i moltes gràcies per la tasca que fa Ràdio Capital de demostrar que la ràdio sempre hi és, inclús fora de Barcelona, i una felicitació grandíssima. Molts ànims. Adeu, adeu.
2: Ràdio Capital.
0: 25.

0: tota l'actualitat de l'Empordà i la millor música del món. La ràdio de l'Empordà.
1: Són les 4. Quan arriba el moment de cuidar el jardí, necessites les eines adequades. A Taller Xupet 33 som especialistes en maquinària de jardineria i forestal, tallagespes, desbrossadores, motoserres i molt més. Treballem amb marques de referència com Snapper, Ariens, Anova i Steel i t'oferim venda, reparació i servei tècnic professional perquè la teva maquinària sempre estigui a punt. Ens trobaràs al polígon l'Aigüeta de la Bisbal d'Empordà i a Instagram @xupet-33. Taller Xupet 33. Venda i reparació de maquinària de jardineria i forestal. xupet33.com.
2: Vols protegir i aïllar els teus espais amb la màxima qualitat i seguretat? A Girotanques som els especialistes en tancaments d'exteriors. Troba la solució perfecta per qualsevol perímetre amb la nostra àmplia gamma de productes. Tancaments metàl·lics, fusta tractada i solucions d'ocultació. Descobreix per què som distribuïdors oficials de Rivisa i per què confien en nosaltres des de Vall-llobrega fins a tot Girona. Visita el nostre showroom al polígon industrial de Vall-llobrega o a girotanques.cat. Girotanques, qualitat i confiança a l'exterior de casa teva.
3: Sabies que pots reduir el consum d'aigua del teu jardí fins a un 50%? Amb Fliber, el sistema de reg intel·ligent que t'oferim a Can Montes, el teu jardí rebrà exactament l'aigua que necessita. Gràcies a sensors d'última generació i intel·ligència artificial, Fliber controla humitat, llum solar, nutrients i temperatura de la terra a temps real. I el millor de tot, estalviant temps, diners i cuidant el planeta. No esperis més. Contacta amb Can Montes, centre de jardineria Palafrugell i descobreix la revolució del reg intel·ligent. Som únics a la província de Girona. Més informació al web canmontesjardiners.cat i a les nostres xarxes Can Montes Centre de Jardineria.
4: Necessites maquinària de jardí o agrícola de confiança? A Agrícol Girona trobaràs tallagespes, tractors de tallagespa, motocultors, desbrossadors, motoserres i maquinària amb bateria de les millors marques. Honda, Echo, Snapper, Schussler, Makita, Stiga. A més, a Agrícol Girona disposem de taller propi de reparació i portem més de 40 anys al vostre servei. Agrícol Girona, a la carretera de Santa Coloma 43 de Girona. Telefona al 972 40 0166 o entra a agricolgirona.com. Tu poses al jardí i Agrícol les solucions.
5: Aquest estiu, regala't un plaer inesperat. A Pastisseria Giovanni Spinelli de Pals, descobreix els panetones artesanals que transformen qualsevol moment en una experiència única. De fruita confitada, de xocolata intensa o de cremós festuc. Autèntica recepta italiana elaborada pel mestre pastisser Giovanni Spinelli. Elegant, suau, irresistible. Pastisseria Giovanni Spinelli. Tradició italiana, passió artesanal i el gust de les grans celebracions. Fes la teva reserva.
6: Portal Blau, més que un festival d'estiu. Paisatge, patrimoni, música, dansa, poesia, circ, pensament en diàleg, del 16 de maig al 17 d'octubre. Portal Blau, un festival radicalment humà. Descobreix-lo a portalblau.cat. Portal Blau, del 16 de maig al 17 d'octubre.

0: 25 anys.
1: Família de Ràdio Capital de l'Empordà, des de Ràdio Palamós us volem enviar una abraçada ben forta i un moltíssimes felicitats pels vostres 25 anys, perquè 25 anys no es fan cada dia. I vosaltres, la veritat és que ho heu fet sonant de meravella. Moltíssimes gràcies per omplir les zones de bona música, rialles i bon rotllo. Esperem que ens continueu fent gaudir molts anys més de la vostra companyia, perquè, sens dubte, un món sense ràdio seria un món molt més avorrit.
2: Ràdio Capital.
0: 25 anys.

0: Sí, sí. Per primera vegada, els Amics de les Arts, Blaumut i Ramon Miravet, junts en un mateix escenari. Divendres 31 de juliol, a la Ciutadella de Roses, us muntarem un bon festival. Deixa els nens amb els avis i porta el banyador. Obrim les portes a les 7 de la tarda, amb zona de food trucks, barres especialitzades i DJs.
1: Esmorzarem pa amb oli i sal.
0: Darreres entrades a sonsdelmont.cat.
2: Busques confiança sobre rodes? Grup Serratosa aporta 125 anys d'experiència al Baix Empordà. Representants oficials de Peugeot, Citroën i Hyundai a Palafrugell. Garantia de servei, qualitat i tradició en cada quilòmetre. I també t'oferim vehicles MG amb les últimes novetats al teu abast. Quatre generacions al món de l'automoció avalen Grup Serratosa. Vine a Palafrugell i viu l'experiència Grup Serratosa.
3: Fa més de 20 anys que BSF Bugaderia i Renting cuidem cada detall per oferir un servei àgil i de qualitat pels hotels i restaurants de la Costa Brava. Descobreix els establiments que ens coneixen de ben a prop a radiocapital.cat i a les nostres xarxes socials @capitalempordà. BSF Bugaderia i Renting. Som una empresa propera i 100% Costa Brava. Si vols aprendre un ofici, vine a formar part del nostre equip. Ens trobaràs al polígon industrial de Palafrugell.
4: Vols començar el dia amb energia de veritat? El restaurant Vinovell t'esperen els esmorzars de forquilla més potents de Cassà. Menú diari, generós i econòmic i entrepans especials, com el nostre Bombé. Pollastre arrebossat, formatge de cabra, pebrot escalivat i cruixent de pernil. També t'ho preparem per emportar. Obrim de dimarts a diumenge a partir de les 6 del matí. Restaurant Vinovell. Vine a fer l'esmorzar com cal. Som a l'avinguda Antoni Gaudí 8 de Cassà de la Selva. Vine a veure'ns.
5: Escolta, gràcies per recomanar-me la clínica maxil·loestètic. Hi vaig anar i n'he sortit encantada.
6: Ho sabia. Jo també porto la meva filla a fer ortodòncia. A maxil·loestètic treballen junts l'ortodoncista i el cirurgià maxil·lofacial. Així sempre tens el millor diagnòstic.
5: I el tracte és increïble. Tenen una tecnologia d'última generació. I a més, fan tractaments odontològics i cirurgia oral amb sedació, sense dolor ni ansietat.
6: I fins i tot fan cirurgia estètica facial, si mai t'interessa.
7: Maxil·loestètic. A la carretera de Barcelona 59 bis de Girona. Descobreix tots els nostres tractaments a maxilostetic.com.
8: Cansat de no trobar el que busques? Preus alts i poca varietat a l'hora de reformar? La solució la trobaràs al Rei de la Rajola. Fa 32 anys que oferim qualitat a preus competitius en rajoles, porcelànics, gres, mampares, plats de dutxa, barbacoes i molt més. Som el magatzem més gran d'Europa amb més de 25.000 articles i 450 models en exposició. A més, disposem d'estoc immediat perquè puguis començar la teva reforma sense esperes. Descobreix les nostres ofertes. Visita'ns a Medinyà, Biure d'Empordà o Palafolls o truca'ns al 972 49 83 12. El Rei de la Rajola. Més varietat, més estoc, millor preu.
9: Anunciar-te a Ràdio Capital és més senzill del que t'imagines,
10: més econòmic del que et penses
9: i més efectiu que en qualsevol altre mitjà. Fem arribar la teva publicitat als milers de persones que ens segueixen cada dia a través de la ràdio,
10: del nostre web,
9: de les nostres xarxes i del nostre informatiu electrònic diari.
10: Més audiència i més directe que qualsevol altre mitjà.
9: I per molt menys del que et penses. Escriu-nos a publicitat@radiocapital.cat i posa'ns a prova.

0: 25 anys.
1: Soc Joan Carles Duval de Picap. Moltes felicitats per molts anys. 25 anys de comunicació des de Ràdio Capital, la qual cosa és molt important, i sobretot perquè també doneu molt suport a la música i la música d'aquest país. Moltes felicitats, que ens sumeu moltíssims més, i una abraçada a tots els professionals de Ràdio Capital.
2: Ràdio Capital.
0: 25 anys.

0: l'actualitat de l'Empordà i la millor música del món. La ràdio de l'Empordà,
1: capital. Són les 5.
2: Atenció, Empordà! Arriba una nova manera d'activar-te. Arriba Gazé. El refresc energètic amb cafè real creat per Rius Nadal Cafès a la Bisbal d'Empordà. Natural, refrescant, diferent. Sense pics ni baixades, sense excessos, amb l'energia que necessites per estudiar, entrenar, conduir o simplement seguir el teu ritme. Gazé és energia amb responsabilitat. El primer glob sorprèn, el segon enganxa. Descobreix Gazé a BP Volpellac, BP Cursà, a gazedrink.com i els divendres al matí a Rius Nadal Cafès a la Bisbal. Gazé, deixa't sorprendre per l'energia natural.
3: Decors, David Bisbal, Rigoberta Bandini, Siloé i molts més. Arriba al Festival Portaferrada Occident a Sant Feliu de Guíxols. Aquest estiu, la música es viu a tocar del mar. Cultura, vent i sal. Entrades ja disponibles a portaferrada.cat.
4: Girona té un lloc on tot passa. Girona Centre Eix Comercial, el gran centre comercial i de negocis a cel obert de la ciutat. Moda, complements, gastronomia, serveis, salut, cultura... Una gran diversitat de productes i experiències t'espera en cada carrer. Passeja, descobreix, viu Girona com mai abans. Girona Centre Eix Comercial, tot el que busques al teu costat. Descobreix-ho a gironacentre.org, amb el suport de l'Ajuntament de Girona i la Generalitat de Catalunya.
5: Hi ha portes que només tanquen un garatge i n'hi ha d'altres que defineixen una casa. La porta de garatge és la primera impressió de la seva llar. Per això, a Àngel Mir Residencial creem portes que van més enllà de la funcionalitat. Disseny, múltiples estils i acabats, tecnologia d'avantguarda. Perquè una casa amb personalitat es reconeix des del primer instant. Àngel Mir Residencial, qualitat, estil i seguretat a la seva llar.
6: Atenció! Nou servei d'internet rural. Si no t'arriba res, hi arribem nosaltres. Nimbus Telecom et dona la solució definitiva. Excel·lent connectivitat rural. Funciona igual que la fibra. Sense límit de descàrrega, sense permanència i amb possibilitat de baixa temporal. Nimbus Telecom et connecta al món amb una connexió excel·lent. Nimbus Telecom, el teu operador d'internet de proximitat, de qualitat i de màxima confiança. Truca'ns al 902 85 0155 o entra a nimbustelecom.cat.
7: Portal Blau, més que un festival d'estiu. En Maria Jaume, Sopa de Cabra, Maria del Mar Bonet, La Fúmiga, Grego Tecno, Clara Pella i Judit Niederman amb la Gio Sinfonia i fins a 29 activitats completen una programació pensada per a tots els públics. Descobreix-lo a portalblau.cat, un festival radicalment humà.
8: Treballem cada dia per explicar-te tot el que passa a l'Empordà. Donem veu a persones, empreses i institucions que, com tu, fan que aquest territori sigui tan especial. I t'acompanyem les 24 hores amb la millor música, el millor entreteniment i les millors ficcions sonores
9: perquè ens agrada deixar-te la nostra empremta.
8: Som Ràdio Capital i aquest any fem 25 anys. Per molts anys més, Ràdio Capital.
10: La ràdio de l'Empordà.
8: Amb el suport de la Generalitat de Catalunya.

0: 25 anys.
1: Va dir que Esmeralda, soc d'Esclanyà i sempre escolto Ràdio Capital. I ara que sento que fa 25 anys, me llegava de fer una felicitació. Així és que per molts anys més, Ràdio Capital, i jo que ho pugui veure, i vosaltres també, però amb els ulls a les mans.
2: Ràdio Capital. 25.

Si el que necessites és esforç, m'hi deixaré la pell. Que si no entenem què ens passa, si ens perdem i no sabem què fer, passarem per sobre dels problemes i així n'aprendrem. Et prometo fer-te l'esmorzar 8 dies per setmana. Et prometo un petó de bon dia i sent de bona nit.

0: Vine a Carrefour i compra bé amb els nostres preus imbatibles. Avui dimarts 30 de juny tens la costella de porc Carrefour al mercat a un preu imbatible de 4,99 € al quilo. Sempre les millors promos. Carrefour.
1: Tens una casa o te'n vols fer una? Coneixes el sistema d'energia domèstica més eficient? La geotèrmia és el sistema de climatització més eficient, generada amb l'energia gratuïta de la Terra, i l'empresa gironina Quali Geotèrmia ho fa possible. Ens avalen 18 anys d'experiència, 700 obres realitzades i la qualitat com a lema. Informa't en el 629 813 646 o entra al web qualigeotermia.com.
2: El 30 de juny s'acaba la reducció temporal de l'IVA dels carburants i el gasoil tornarà a tributar el 21%. Aprofita-ho ara i demana el teu gasoil de calefacció abans de la pujada. A Distribució de Gasoils Corsà t'oferim combustible de qualitat, servei a domicili i entrega adaptada al dia i hora que et vagi millor. Som de proximitat, som de confiança i et portem el gasoil a casa amb totes les garanties. Truca ara al 972-63-0028. Distribució de Gasoils Corsà. El teu gasoil de confiança.
3: Moda, cultura, oci, glamour, estil, bellesa. Aquest juliol, la Costa Brava es converteix en l'epicentre de les tendències amb la Costa Brava Fashion Week 2026. Els dies 10 i 11 de juliol, viu desfilades, experiències exclusives i tota la màgia de la moda al Port d'Aro, a Platja d'Aro. Costa Brava Fashion Week, l'esdeveniment que uneix moda, estil de vida i emocions davant del Mediterrani. Més info a costabravafashionweek.com. Ràdio Capital, emissora oficial.
4: Un altre cop la impressora no funciona? Just avui? Tòner esgotat, servei tècnic que no respon...
5: No perdis més temps. Amb Copicat Girona ho tens tot resolt. Servei tècnic ràpid, proper i amb més de 30 anys d'experiència.
4: I el manteniment?
5: Tot inclòs. Tòner, reparacions, peces i desplaçaments. Tu imprimeixes, nosaltres ens ocupem de la resta. Copicat Girona, també copisteria i impressió 3D. www.copicat.cat 972 400 515.
6: Escolta això, unes ulleres que fan fotos, graven vídeo, tenen àudio i es graduen. Sí, ja han arribat les Ray-Ban Meta a Òptica Gràcia de Platja d'Aro. Miopia, hipermetropia, progressives o fotocromàtiques. A Òptica Gràcia personalitzem les ulleres intel·ligents del moment amb els teus vidres graduats de sempre. Les Ray-Ban Meta t'esperen a Òptica Gràcia de Platja d'Aro. Òptica Gràcia, una mirada a la moda i a la tecnologia.
7: Anunciar-te a Ràdio Capital és més senzill del que t'imagines,
8: més econòmic del que et penses
7: i més efectiu que en qualsevol altre mitjà. Fem arribar la teva publicitat als milers de persones que ens segueixen cada dia a través de la ràdio,
8: del nostre web,
7: de les nostres xarxes i del nostre informatiu electrònic diari.
8: Més audiència i més directe que qualsevol altre mitjà.
7: I per molt menys del que et penses. Escriu-nos a publicitat@radiocapital.cat i posa'ns a prova.

0: 25 anys.
1: Hola a tota la gent de Ràdio Capital. Soc Carme Hospital Poc, presidenta del grup Aromar Hotels de Blatgenaro i m'honora també en presidir la Fundació Jordi Comas Catalana. Ràdio Capital d'Empordà fa 25 anys que ens esteu acompanyant. Enhorabona, gràcies i per molts anys. Des de l'hotel Costa Brava de Platja d'Aro, una forta abraçada per tothom.
2: Ràdio Capital.
0: 25 anys.

0: l'actualitat de l'Empordà i la millor música del món. La ràdio de l'Empordà, capital.
1: Són les 6.
2: Bona tarda, us parla Joan Coll. Avui a Girona és notícia que els Mossos d'Esquadra han detingut 3 homes més a Girona per agredir sexualment 3 adolescents de 15 anys a canvi de diners. Els sospitosos tenen 31, 44 i 46 anys i, segons fonts properes al cas, un d'ells ha ingressat a la presó. Segons les mateixes fonts, el detingut de 31 anys és controlador d'accés a un local d'oci nocturn de la ciutat i hauria reclamat serveis sexuals a les víctimes a canvi d'entrar a l'establiment. Amb aquests 3 detinguts, la investigació suma 5 arrestats. Per altra banda, els Mossos han detingut a Palafrugell un lladre multireincident de 24 anys i que acumula 54 antecedents. El darrer ha estat aquesta matinada per entrar a robar a una pizzeria. De fet, el sospitós ha entrat fins a 4 cops en menys d'una setmana en aquest establiment. I SOS Costa Brava denuncia que el decret estatal que prohibeix el fondeix sobre les praderies de Posidònia no s'està aplicant de manera efectiva a la Costa Brava. La Federació d'Entitats Ecologistes alerta que la manca de recursos, de vigilància i de criteris clars d'actuació impedeix garantir la protecció d'un hàbitat clau per afrontar la crisi climàtica i la pèrdua de biodiversitat. A més, Ecologistes en Acció ha presentat l'informe anual Banderes Negres que des del 2005 identifica els casos que l'entitat considera més significatius de contaminació i mala gestió del litoral a l'Estat i n'escull 2 per província. A la demarcació de Girona es tracta del golfot de Palafrugell per la degradació marina i les muntanyes de Begur per la pressió urbanística. I l'Ajuntament de Tossa de Mar ha ordenat el tancament de les terrasses de 2 restaurants ubicats a tocar de la Torre Ses Hores, al nucli antic del municipi. Els treballs per la instal·lació de malles de protecció que s'estaven fent en aquesta i l'altra torre, la del Codolar, han posat al descobert que l'estat de deteriorament de la primera és més greu del que es pensava i no hi hauria prou amb una malla. Per això, el consistori ha decidit ampliar el perímetre de seguretat tancant les 2 terrasses. I fins aquí el repàs de les principals notícies d'aquest dimarts a les comarques gironines.
3: Aquest estiu, el flamenc torna a casa de Carmen Amaya. Divendres 10 de juliol, Beatriz Morales presenta Alegrías de Hollywood. 5 guitarras, cante i baile en una nit única tot el cel de la Costa Brava. Per més informació i venda d'entrades, consulteu el web festivalcarmenamayabagú.com i l'aplicació de Bagú al dia. Organitza Associació de Comerç i Turisme Bagú amb el suport de l'Ajuntament de Bagú.
4: Hi havia una vegada un llop que volia fer caure les cases dels 3 porquets.
5: Bufaré i bufaré, i la teva casa a terra tiraré.
4: Però aquesta vegada, alguna cosa era diferent.
5: Però què passa aquí?
6: Aquesta vegada no podràs, perquè estan fetes amb materials de qualitat d'Enric Ferrer Gamma.
5: Així no hi ha qui les faci caure.
6: Enric Ferrer Gamma, confiança des de 1952. Materials de construcció, ferreteria, ceràmiques, parquets, banys i estufes. Vine a Salrà, visita la nostra exposició o entra a enricferreyfill.com. Enric Ferrer, Grup Gamma.
7: Una carn a la brasa amb llenya i sabor d'autèntic bosc és genial. Un menú de temporada amb producte de proximitat i hort propi és genial. Vermut musical cada cap de setmana? També és genial! Al genial Grill and Garden de Begur combinem natura i gastronomia com ningú. I els nostres fumats també són per emportar. Som a Begur, al camí del Mar Rostell. Oberts de dimarts a diumenge. Entra al genial.com i viu-ho tu també. És genial!

0: 25 anys.
1: Soc Joan Carles Duval de Picap. Moltes felicitats per molts anys. 25 anys de comunicació des de Ràdio Capital, la qual cosa és molt important, i sobretot perquè també doneu molt suport a la música i la música d'aquest país. Moltes felicitats, que ens sumeu moltíssims més, i una abraçada a tots els professionals de Ràdio Capital.
0: Ràdio Capital. 25 anys.

0: Tens un negoci d'allotjament o restauració a la Costa Brava? Ara és el moment de sumar-te a la força del sector. La Unió d'Empresaris d'Hostaleria i Turisme t'ofereix un 50% de descompte en la quota de soci. Forma part de més de 220 empreses que comparteixen experiències, generen oportunitats i reben promoció, assessorament, formació i suport per fer créixer el seu negoci. Informa-te'n a grupcostabravacentre.com. Unió d'Empresaris d'Hostaleria i Turisme Costa Brava Centre. Units pel turisme del nostre territori.
1: Si vols fer la compra bé, has d'anar a Carrefour.
2: Vine a Carrefour i compra bé amb els nostres preus imbatibles. Avui dimarts 30 de juny tens la costella de porc Carrefour al mercat a un preu imbatible de 4,99 € al quilo. Sempre les millors promos. Carrefour.
3: Estàs cansat de viure entre soroll? Això és tot el que sentiràs amb Tancaments Albert. Tancaments Albert, la qualitat en tancaments per casa teva. Demana'ns pressupost sense compromís. Truca'ns al 661 27 93 97. 661 27 93 97 o entra a tancamentsalbert.cat.
4: El teu jardí és un reflex de casa teva. Li dones l'atenció que es mereix? A Can Montes Centre de Jardineria Palafrugell som especialistes en crear i mantenir jardins únics i sostenibles. Treballem tant per particulars, empreses i administracions públiques com per professionals del sector. Des de dissenys personalitzats fins a tecnologies innovadores com Fluer, et garantim un jardí verd i eficient tot l'any. Visita'ns a Palafrugell o segueix-nos a xarxes socials per descobrir com transformar el teu espai verd. Informa-te'n al web www.canmontesjardiners.cat i a les nostres xarxes Can Montes Centre de Jardineria. Natura, tecnologia i passió pel verd.
5: Necessites millorar un procés industrial o desenvolupar un nou projecte a la teva empresa? A InnovaElect som el teu equip d'innovació i disseny, transformant idees en solucions tecnològiques reals, amb rigor i atenció al detall. InnovaElect, l'enginyeria que t'ajuda a impulsar la teva indústria. Informa-te'n al 652 513 443 o entra a innovaelect.com.
6: Escolta, últimament et veig molt guapa. Tens una pell increïble.
7: És que vaig a la Clínica Milena, a Girona. Em fan tractaments facials amb resultats molt naturals.
6: Quins tractaments fan?
7: Tractaments facials com neuromoduladors, estimuladors de col·làgen, mesoteràpia, àcid hialurònic... I també tenen diferents tipus de làser. Les doctores de Clínica Milena t'assessoraran i t'acompanyaran en tot el procés.
8: Clínica Milena, medicina estètica de confiança a Girona. Informa-te'n a clinicamilena.com o segueix-nos a Instagram a @clinica_milena. Clínica Milena. La teva millor versió comença avui.
9: Al Baix Empordà hi passen moltes coses.
10: Els Mossos d'Esquadra han detingut a Palafrugell dos homes com a presumptes autors de 6 delictes.
11: En tot l'Empordà, aquesta majoria és del 79%.
12: La llista... A Castell de Calonge ha estrenat una doble exposició.
13: L'equip de govern de Palamós torna a portar al ple municipal.
14: Avui una jornada plenament assolellada.
9: Subscriu-te al nostre butlletí de notícies i cada dia t'enviarem les principals notícies del Baix Empordà a la teva bústia de correu. Apunta-t'hi ara a través de radiocapital.cat.
15: Ràdio Capital.
9: Per saber tot el que passa a casa teva.

0: 25 anys.
1: Bon dia, Ràdio Capital. Felicitats pel vostre 25è aniversari. Va ser un plaer poder treballar amb vosaltres i esperant sempre en candeletes el proper curs que munteu, que són sempre molt benvinguts. Felicitats. Adeu.
2: Ràdio Capital.
0: 25 anys.

0: l'actualitat de l'Empordà i la millor música del món. La ràdio de l'Empordà, Capital.
1: Són les 7.
0: A Ràdio Capital
2: et presentem el número 1 de la setmana.
0: La cançó que lidera la primera llista.

0: Aquest ha estat el número 1 de la llista de Ràdio Capital. Dissabte a les 6 de la tarda.
1: I amb en Marc Clavés.
0: No et perdis una nova edició de la primera llista.
2: Escolta, gràcies per recomanar-me la clínica maxil·loestètic. Hi vaig anar i n'he sortit encantada.
3: Ho sabia. Jo també porto la meva filla a fer ortodòncia. A maxil·loestètic treballen junts l'ortodoncista i el cirurgià maxil·lofacial. Així sempre tens el millor diagnòstic.
2: I el tracte és increïble. Tenen una tecnologia d'última generació. I a més, fan tractaments odontològics i cirurgia oral amb sedació, sense dolor ni ansietat.
3: I fins i tot fan cirurgia estètica facial, si mai t'interessa.
4: Maxil·loestètic. A la carretera de Barcelona 59 bis de Girona. Descobreix tots els nostres tractaments a maxilostetic.com.
5: Busques confiança sobre rodes? Grup Serratosa porta 125 anys d'experiència al Baix Empordà. Representants oficials de Peugeot, Citroën i Hyundai a Palafrugell. Garantia de servei, qualitat i tradició en cada quilòmetre. I també t'oferim vehicles MG amb les últimes novetats al teu abast. Quatre generacions al món de l'automoció avalen Grup Serratosa. Vine a Palafrugell i viu l'experiència Grup Serratosa.
6: Dissabte 4 de juliol, la cantada d'havaneres de Calella es viu a la ràdio. Des de les 8 del vespre a Ràdio Capital t'explicarem tot el que passa a la platja del Port Bo amb una mirada jove, feminista i diferent. Des de les 8 del vespre segueix el programa Una Cantada Diferent amb Mariola Dinarès, Carla Saló, Maria Alzina i Joan Coll a través del 95.6 de l'FM i en format audiovisual a radiocapital.cat. Dissabte dia 4 viu Una Cantada Diferent a Ràdio Capital. Amb el suport d'Olala Comunicació.
7: Vols protegir i aïllar els teus espais amb la màxima qualitat i seguretat? A Girotanques som els especialistes en tancaments d'exteriors. Troba la solució perfecta per qualsevol perímetre amb la nostra àmplia gamma de productes. Tancaments metàl·lics, fusta tractada i solucions d'ocultació. Descobreix per què som distribuïdors oficials de Rivisa i per què confien en nosaltres des de Vall-llobrega fins a tot Girona. Visita el nostre showroom al polígon industrial de Vall-llobrega o a girotanques.cat. Girotanques, qualitat i confiança a l'exterior de casa teva.
8: Cada pedra guarda un record, cada masia una història que travessa el temps. A Versant preservem aquesta memòria amb respecte, ofici i passió. Som especialistes en col·locació de pedra i restauració de masies, cuidant cada detall perquè l'essència perduri. Reformes integrals amb qualitat, compromís i l'ànima d'una empresa de construcció de l'Empordà. Versant. Construïm futur respectant l'origen. Construccionsversant.com.
9: Hi ha llocs que es gaudeixen i llocs que es recorden. Al costat del port de l'Estartit, davant del mar, descobreix Restaurant El Medallot. Combinació del bon paladar i les bones vistes. A El Medallot, el producte de proximitat és el protagonista. Bones tapes, menú de migdia, menú de nit i el nostre espectacular xuletó. Restaurant El Medallot, autèntica cuina casolana mediterrània amb la mateixa direcció del reconegut restaurant Camalot de Torroella. Segueix-nos a Instagram, elmedallot_estartit. I fes la teva reserva. El Medallot, un lloc per pensar-hi.

0: 25 anys.
1: Hola, som els Catarres i volem felicitar a Ràdio Capital pels seus primers 25 anys d'història, que es diu Ràpid. Felicitats, família, i ara a pels 25 següents. Una abraçada.
2: Ràdio Capital.
0: 25

0: 25 anys.
1: Benvolguts, amics de Ràdio Capital de l'Empordà. Soc l'Albert Malla i estic molt content de compartir amb vosaltres la celebració d'aquests 25 anys de bona ràdio, de ràdio de proximitat, de bona música, de bona comunicació i que sigui per molts més anys.
2: Ràdio Capital.
1: 25 anys.

Barregem la música que més ha sonat. Escoltes Ràdio Capital.

0: Ei, desperta! A casa tots volem estalviar energia. Amb AgriEnergia pots estalviar de veritat. I no només això, ho faràs sense complicacions. Perquè a AgriEnergia som l'energia de casa teva. L'energia neta, de confiança, de proximitat i compromès amb la sostenibilitat. L'energia per a llars, negocis i empreses. Vine a AgriEnergia i rebràs el preu, el servei i l'atenció que et mereixes. Truca al 972 58 0058 o entra a agrienergia.com. AgriEnergia, perquè quan t'arribi la factura, que no et pugi la mosca al nas.
1: Una carn a la brasa amb llenya i sabor d'autèntic bosc és genial. Un menú de temporada amb producte de proximitat i hort propi és genial. Vermut musical cada cap de setmana també és genial. Al genial Grill and Garden de Begur combinem natura i gastronomia com ningú. I els nostres fumats també són per emportar. Som a Begur, al camí del Mar Sostell. Oberts de dimarts a diumenge. Entra al genial.com i viu-ho tu també. És genial.
2: Sí, sí. Per primera vegada, els Amics de les Arts, Blaumut i Ramon Miravet, junts en un mateix escenari. Divendres 31 de juliol a la Ciutadella de Roses us muntarem un bon festival. Deixa els nens amb els avis i porta el banyador. Obrim les portes a les 7 de la tarda, amb zona de food trucks, barres especialitzades i DJs.
3: Esmorzarem pa amb oli i sal.
2: Darreres entrades a sonsdelmont.cat.
4: Tens un negoci d'allotjament o restauració a la Costa Brava? Ara és el moment de sumar-te a la força del sector. La Unió d'Empresaris d'Hostaleria i Turisme t'ofereix un 50% de descompte en la quota de soci. Forma part de més de 220 empreses que comparteixen experiències, generen oportunitats i reben promoció, assessorament, formació i suport per fer créixer el seu negoci. Informa-te'n a grupcostabravacentre.com. Unió d'Empresaris d'Hostaleria i Turisme Costa Brava Centre. Units pel turisme del nostre territori.
5: Cansat de no trobar el que busques? Preus alts i poca varietat a l'hora de reformar? La solució la trobaràs al Rei de la Rajola. Fa 32 anys que oferim qualitat a preus competitius en rajoles, porcelànics, gres, mampares, plats de dutxa, barbacoes i molt més. Som el magatzem més gran d'Europa amb més de 25.000 articles i 450 models en exposició. A més, disposem d'estoc immediat perquè puguis començar la teva reforma sense esperes. Descobreix les nostres ofertes. Visita'ns a Medinyà, Viure d'Empordà o Palafolls o truca'ns al 972 49 83 12. El Rei de la Rajola. Més varietat, més estoc, millor preu.
6: Aquest estiu, regala't un plaer inesperat. A Pastisseria Giovanni Spinelli de Pals, descobreix els panetones artesanals que transformen qualsevol moment en una experiència única. De fruita confitada, de xocolata intensa o de cremós festuc. Autèntica recepta italiana elaborada pel mestre pastisser Giovanni Spinelli. Elegant, suau i irresistible. Pastisseria Giovanni Spinelli. Tradició italiana, passió artesanal i el gust de les grans celebracions. Fes la teva reserva.

0: 25 anys.
1: Bé, moltes felicitats pel vostre 25 aniversari de Ràdio Capital. Soc Francesc Borrell, president del Club Hockey Palafrugell. Sé lo difícil que és una ràdio petita de comarca, doncs poder fer el servei que fa, que és molt, molt gran, sobretot per donar notícies d'actualitat i properes. Nosaltres l'únic que us podem dir és molt agraït per la difusió que feu del nostre esport i que sempre esteu al nostre costat. Feu una tasca brutal i heu de seguir així.
2: Ràdio Capital.

0: Ves al tanto a la platja a veure si clavaràs una garoina al cul. Ràdio Capital.
1: La ràdio de l'estiu.
0: Des del cor de la Costa Brava.

que com ho tinc de mala tarda per quedar algun bar de Gràcia, un petó Judit i de cop s'atura tot. Noto que em rebenta el cor i l'endemà trobo la barra tal i com et recordava. Estàs igual, doncs tu has millorat. I tontament passem la tarda explicant-nos mil batalles i entre birres em dius d'anar a sopar. Jo només penso: no em miris així, no em miris així.

0: Si ets un pixapí, sàpigues que les garoines s'han d'obrir abans de menjar. Que punxen rucs.
1: Ràdio Capital.
2: La ràdio de l'estiu.
1: Des del cor de la Costa Brava.

0: l'actualitat de l'Empordà i la millor música del món. La ràdio de l'Empordà,
1: capital. Són les 9.
0: 25 anys explicant el que passa al nostre costat. 25 anys compartint les notícies, les històries i els moments que han marcat els pobles del Baix Empordà. Ara, Ràdio Capital transforma aquest quart de segle de periodisme en una exposició única. Ràdio Capital, 25 anys de notícies. Una mirada a l'evolució dels nostres municipis a través de fotografies, notícies i continguts sonors que recuperen la memòria recent del territori. Del 12 de juny al 19 de juliol, descobreix com ha canviat Torroella de Montgrí i l'Estartit durant els últims 25 anys al Museu de la Mediterrània. Perquè la història de l'Empordà és la teva història. Ràdio Capital, 25 anys de notícies. Organitza Ràdio Capital de l'Empordà i l'Ajuntament de Torroella de Montgrí i l'Estartit, amb el suport de la Generalitat de Catalunya, la Diputació de Girona, el Consell Comarcal del Baix Empordà, el Museu de la Mediterrània i l'Estació Nàutica de l'Estartit.
2: Quan arriba el moment de cuidar el jardí, necessites les eines adequades. A Taller Xupet 33 som especialistes en maquinària de jardineria i forestal, tallagespes, desbrossadores, motoserres i molt més. Treballem amb marques de referència com Snapper, Ariens, Anova i Steel i t'oferim venda, reparació i servei tècnic professional perquè la teva maquinària sempre estigui a punt. Ens trobaràs al polígon l'Aigüeta de la Bisbal d'Empordà i a Instagram @xupet-33. Taller Xupet 33, venda i reparació de maquinària de jardineria i forestal. xupet33.com.
3: Necessites millorar un procés industrial o desenvolupar un nou projecte a la teva empresa? A InnovaElect som el teu equip d'innovació i disseny, transformant idees en solucions tecnològiques reals, amb rigor i atenció al detall. InnovaElect, l'enginyeria que t'ajuda a impulsar la teva indústria. Informa-te'n al 652 513 443 o entra a innovaelect.com.
4: Escolta, gràcies per recomanar-me la clínica Maxil·loestètic. Hi vaig anar i n'he sortit encantada.
5: Ho sabia. Jo també porto la meva filla a fer ortodòncia. A Maxil·loestètic treballen junts l'ortodoncista i el cirurgià maxil·lofacial. Així sempre tens el millor diagnòstic.
4: I el tracte és increïble. Tenen una tecnologia d'última generació. I a més, fan tractaments odontològics i cirurgia oral amb sedació, sense dolor ni ansietat.
5: I fins i tot fan cirurgia estètica facial, si mai t'interessa.
6: Maxil·loestètic. A la carretera de Barcelona 59 bis de Girona. Descobreix tots els nostres tractaments a maxilostetic.com.
7: El 30 de juny s'acaba la reducció temporal de l'IVA dels carburants i el gasoil tornarà a tributar el 21%. Aprofita-ho ara i demana el teu gasoil de calefacció abans de la pujada. A Distribució de Gasoils Corsà t'oferim combustible de qualitat, servei a domicili i entrega adaptada al dia i hora que et vagi millor. Som de proximitat, som de confiança i et portem el gasoil a casa amb totes les garanties. Truca ara al 972 63 0028. Distribució de Gasoils Corsà. El teu gasoil de confiança.
0: Moda, cultura, oci, glamour, estil, bellesa. Aquest juliol, la Costa Brava es converteix en l'epicentre de les tendències amb la Costa Brava Fashion Week 2026. Els dies 10 i 11 de juliol, viu desfilades, experiències exclusives i tota la màgia de la moda al Port d'Aro, a Platja d'Aro. Costa Brava Fashion Week, l'esdeveniment que uneix moda, estil de vida i emocions davant del Mediterrani. Més info a costabravafashionweek.com. Ràdio Capital, emissora oficial.

0: 25 anys.
1: Bon dia, amics de Ràdio Capital. Soc la Lluïsa Martínez de Televisió Costa Brava i em resulta molt agradable el fet de poder-vos felicitar amb una efemèride com aquesta. 25 anys. Moltes felicitats perquè tenim la capacitat per engrescar des del primer dia, per entretenir, per acompanyar, per enamorar. Sou els millors, sou genials. Per 25 anys més d'èxit i de bon saber fer. Endavant.
2: Ràdio Capital.
0: 25 anys.

0: You said forever, now I drive alone past your street.
1: 25 anys escoltant música amb tu. Ràdio Capital.
2: La ràdio de l'Empordà.

0: veritat de l'Empordà i la millor música del món. La ràdio de l'Empordà, capital.
1: Són les 10.
0: 25 anys explicant el que passa al nostre costat. 25 anys compartint les notícies, les històries i els moments que han marcat els pobles del Baix Empordà. Ara, Ràdio Capital transforma aquest quart de segle de periodisme en una exposició única. Ràdio Capital, 25 anys de notícies. Una mirada a l'evolució dels nostres municipis a través de fotografies, notícies i continguts sonors que recuperen la memòria recent del territori. Fins al 19 de juliol, descobreix com ha canviat Palafrugell durant els últims 25 anys. A les façanes del mercat de Palafrugell, perquè la història de l'Empordà és la teva història. Ràdio Capital, 25 anys de notícies. Organitza Ràdio Capital de l'Empordà i l'Ajuntament de Palafrugell, amb el suport de la Generalitat de Catalunya, la Diputació de Girona, el Consell Comarcal del Baix Empordà i l'Estació Nàutica de l'Estartit.
2: Decors, David Bisbal, Rigoberta Bandini, Siloé i molts més. Arriba al Festival Portaferrada Occident a Sant Feliu de Guíxols. Aquest estiu, la música es viu a tocar del mar. Cultura, vent i sal. Entrades ja disponibles a portaferrada.cat.
3: Fa més de 20 anys que BSF Bugaderia i Renting cuidem cada detall per oferir un servei àgil i de qualitat pels hotels i restaurants de la Costa Brava. Descobreix els establiments que ens coneixen de ben a prop a radiocapital.cat i a les nostres xarxes socials @capitalempordà. BSF Bugaderia i Renting. Som una empresa propera i 100% Costa Brava. Si vols aprendre un ofici, vine a formar part del nostre equip. Ens trobaràs al polígon industrial de Palafrugell.
4: Aquest estiu, el flamenc torna a casa de Carmen Amaya. Divendres 10 de juliol, Beatriz Morales presenta Alegrías de Hollywood. 5 guitarras, cante i baile en una nit única, tot el cel de la Costa Brava. Per més informació i venda d'entrades, consulteu el web festivalcarmenamayabagú.com i l'aplicació de Bagú al dia. Organitza Associació de Comerç i Turisme Bagú amb el suport de l'Ajuntament de Bagú.
0: Dissabte 4 de juliol, la cantada d'havaneres de Calella es viu a la ràdio. Des de les 8 del vespre a Ràdio Capital, t'explicarem tot el que passa a la platja del Portbó amb una mirada jove, feminista i diferent. Des de les 8 del vespre, segueix el programa Una cantada diferent, amb Mariola Dinarès, Carla Saló, Maria Alzina i Joan Coll, a través del 95.6 de l'FM i en format audiovisual a radiocapital.cat. Dissabte, dia 4, viu una cantada diferent a Ràdio Capital, amb el suport d'Ola La Comunicació.
5: Anunciar-te a Ràdio Capital és més senzill del que t'imagines,
6: més econòmic del que et penses
5: i més efectiu que en qualsevol altre mitjà. Fem arribar la teva publicitat als milers de persones que ens segueixen cada dia a través de la ràdio,
6: del nostre web,
5: de les nostres xarxes i del nostre informatiu electrònic diari.
6: Més audiència i més directe que qualsevol altre mitjà.
5: I per molt menys del que et penses. Escriu-nos a publicitat@radiocapital.cat i posa'ns a prova.
1: 25 anys.
7: Benvolguts amics de Ràdio Capital de l'Empordà. Soc l'Albert Malla i estic molt content de compartir amb vosaltres la celebració d'aquests 25 anys de bona ràdio, de ràdio de proximitat, de bona música, de bona comunicació i que sigui per molts més anys.
0: Ràdio Capital.
1: 25

0: 25 anys de cançons i territori.
1: Ràdio Capital.
2: La ràdio de l'Empordà.
3: I could stay awake just to hear.

Barregem la música que més ha sonat. Escoltes Ràdio Capital.

0: tota l'actualitat de l'Empordà i la millor música del món. La ràdio de l'Empordà.
1: Són les 11. 25 anys.
2: Hola, sóc l'Escorpio i felicito a Ràdio Capital pels seus 25 anys per seguir sumant molts més anys. Un petonàs.
0: Ràdio Capital.
1: 25 anys.

0: 25 anys.
1: Bon dia, sóc en Marcel Lladó des del segell musical Van Rover. Només vull felicitar Ràdio Capital per aquests 25 anys d'existència i activisme a les zones de l'Empordà. Va ser un plaer també col·laborar-hi durant un temps i res, que siguin 25 anys més, 50, 100 o els que calgui. Felicitats.
2: Ràdio Capital. 25.

0: 25 anys.
1: Hola, som els Catarres i volem felicitar a Ràdio Capital pels seus primers 25 anys d'història, que es diu Ràpid. Felicitats, família, i ara pels 25 següents. Una abraçada.
2: Ràdio Capital. 25.

darrere. Tantes pors per sobrevolar i tanta pluja sobre les esquenes i tan poques ganes de ballar.

Confession of the Groom.

0: 25 anys.
1: Hola, sóc en Martí Lu i vinc a felicitar a Ràdio Capital pel seu 25è aniversari de posar música, de descobrir música i de seguir apostant per grups com nosaltres i Lu, que portem molt de temps durant canya, potser no tant com Ràdio Capital, però bueno, aquí seguim com vosaltres i moltes felicitats.
2: Ràdio Capital.
0: 25 anys.

0: l'actualitat de l'Empordà i la millor música del món. La ràdio de l'Empordà,
1: Capital. És la una.
0: A Ràdio Capital
2: et presentem el número 1 de la setmana.
0: La cançó que lidera la primera llista.

cançons que en escoltar-les et posaves, a cantar. A Ràdio Capital les tenim.

0: 25 anys.
1: Hola, estimats oients de Ràdio Capital. Mira, aquí en Carles San José, un compatriota empordanès de la Bisbal d'Empordà, àlies San Josex en la faceta musical. I vull felicitar, com no, Ràdio Capital, la ràdio de l'Empordà, perquè s'ho ha guanyat a pols en aquests 25 anys d'insistència i d'idees i de podcasts i d'iniciativa i de col·laboració de molts empordanesos en aquesta ràdio, que és un referent i que espero que ho segueixi sent. Una abraçada a tots, que vagi bé, adéu.
2: Ràdio Capital.
0: 25 anys.